0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

que se trenqui el silenci, que no es mereixi el demà. Si hem de treure rocs d'una terra de foc, que sigui per a sembrar una esperança tan volguda. Si hem de cantar junts un himne com el puny, que sigui als segadors per qualsevol treballador.

Si hem d'esvorar el mal i descuidar les penes, que vinguin com de pals, nos en sabrem desprendre. Si som tan pobres avui, per què quedar-ho sempre?

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Sento força les ales. Avui és el dia i és l'hora que tant esperava.

aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap, plus dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular. De sota l'arc, frontera del desert, no distingeixo de fora del de dins. Els núvols passen a 7

quan escoltàvem per la ràdio el vot de la investidura. Amb tricorni i metralleta treu el cap la dictadura i ens quedem esparverà.

0: Carai, has de refiar-te si serà per bé o per mal, però ben segur que mai més res no serà igual. I és que ja et dic jo que viure així em guai el cor no pot ser bo.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

Dios blaga to noba. Blanquinus flutan.

lligat. Pensant. En els cossos que t'hagueren. Els llurs carats. Els llurs dits. Les llurs pells.

era pas gaire tard per no veure-hi massa clar. No caminava, em gronxava per la cera del carrer. Sols una moneda dringava entre els meus dits bruts. No valia pas gaire.

0: Arrels. Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.

0: Eser Vodukatara.
1: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Can Poma, al 95.

Je t'aime. Je t'aime.

Naturals amb tu tot l'estiu. Radio Arrels.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Pluja de Santa Caterina, benvingut si és cristal·lina. La pluja no és tampoc per avui. Aquests dies no hauria de canviar el text de la previsió del temps, és cada dia igual, només hauria de canviar el nom del sant. En resum, la calor continua amb vents fluixos de llevant o de marinada, pocs núvols o cap. Pot ser la formació de cúmulus d'evolució diurna a la muntanya i bastant inofensius. Per les màximes, 32 a Oceja, 29 a Font-rabiosa, 31 a Toès, 32 a Vinçà, Sant Miquel de Llotes, Terrats i Vingrau, 32 a Baja, 35 a Ceret, 31 a Polies i 30 a Serrallonga. Ah, hauria de baixar d'un pèl de mà. L'aigua del mar és a 26 graus, avui és Santa Cristina, Santa Cristina, Forats i Sardina, això es diu a la costa al sud de Catalunya. El 24 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya declara la rumba catalana Patrimoni d'Interès Cultural i Musical a Catalunya i dona suport al projecte de candidatura de la rumba com a Patrimoni Cultural a la UNESCO.
6: Radio Arrels, a tuí, 95.
4: 100% en català.

Vellesa, si aquest meu rostre mostra els signes de l'edat. D'aquí un temps veureu que el vostre no serà més ben tractat. Marquesa, si aquest meu rostre

coses les destrossa com hi ha món. Marcirà les vostres roses així com m'arruga el front. El temps les més belles coses les destrossa

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Victoria, tinc 6 anys. M'agrada l'estiu perquè faig baixar amb el meu oncle.

nits com una gorja de llops, amb temporals, llucets i trus. Més fort que tu et cridava el vent, bu per te fotre un espavent. Era la nit d'en Frankenstein.

se retira tranquil·lament, sense pensar, evidentment, que l'esperava en Frankenstein.

dreta, se li presenta la silueta d'aquell home desgavellat, amb les ungles com un gat, Frankenstein.

No vull ser un vell neguit mar enllà, que amb el vent cap cançó no et segueixi i els teus llavis

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 7.
2: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
3: Són les 7 i comença l'hora fresca a Ràdio Arrels. Soc la Lauriane Penyé i serem junts fins a les 9. Ara, la meteo amb l'Enric Balaguer.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Pluja de Santa Caterina, benvingut si és cristal·lina. La pluja no és tampoc per avui. Aquests dies no hauria de canviar el text de la previsió del temps, és cada dia igual, només hauria de canviar el nom del sant. En resum, la calor continua amb vents fluixos de llevant o de marinada, pocs núvols o cap. Pot ser la formació de cúmulus d'evolució diurna a la muntanya i bastant inofensius. Per les màximes, 32 a Oceja, 29 a Font-rabiosa, 31 a Toès, 32 a Vinçà, Sant Miquel de Llotes, Terrats i Vingrau, 32 a Baja, 35 a Ceret, 31 a Polies i 30 a Serrallonga. Ah, hauria de baixar d'un pèl de mà. L'aigua del mar és a 26 graus, avui és Santa Cristina. Santa Cristina, forats i sardina, això es diu, a la costa al sud de Catalunya. El 24 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya declara la rumba catalana patrimoni d'interès cultural i musical a Catalunya i dona suport al projecte de candidatura de la rumba com a patrimoni cultural a la UNESCO.
7: Rosselló,
8: Vallespí,
7: Conflent,
8: Cerdanya,
7: Capcí i Fenolleda,
8: Ràdio Arrels.
9: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: D'aquí unes setmanes comença la Universitat Catalana d'Estiu. En parla el Joan Maluquer a continuació a Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Connectem amb el Joan Maluquer, que és el gerent de l'Universitat Catalana d'Estiu. Joan Maluquer, bon dia.
4: Bon dia.
3: Hem llegit no fa gaire a VilaWeb que hi havia alguns problemes greus per la Universitat Catalana d'Estiu, però, perdona, això jo ho sento cada any. És més greu aquest any?
4: És més greu perquè hi ha una acumulació de retards. Vull dir que això ens provoca un problema de tresoreria que podria fer que no poguéssim afrontar ni les despeses mínimes de posar en funcionament la universitat. Vull dir que això aquesta és la realitat que vam voler donar la veu d'alerta, no? I aquesta és la qüestió, vull dir que nosaltres esperem poder-la fer, però vull dir que estem en una situació una mica angoixant.
3: De fet, no és una qüestió de pressupost. Està pressupostat, sempre pensem que no n'hi ha prou, però està pressupostat, però finalment és un problema del pagament de la... Quin és del pagament d'aquestes subvencions?
4: Sí, sí, i sobretot perquè el que no podem aguantar de vegades és coses com dient una cosa és que et concedeixin una subvenció i després et facin un avançament i després justifiques i et fan l'altra part, una segona part, no? Però quan ja no hi ha avançament, la cosa es complica, eh? I llavors suposo que per la situació pressupostària de la Generalitat de Catalunya, doncs l'any passat la concessió concreta no la vam rebre fins al mes de gener d'enguany, eh? O sigui, nosaltres ja havíem fet l'edició de la universitat i fins al mes de gener no vam rebre el paper. Vull dir, i això, diguem-ne, és una situació molt greu, perquè vol dir llavors a final de gener ens va pagar el 80%, però el 20% restant encara no l'hem rebut. I enguany hem fet la sol·licitud, si no tenim la concessió, és com si no tinguessis res. Vull dir, això. Si tu vas a una entitat bancària, et dirà, molt bé, ensenyi'm un paper de la concessió, no el podem ensenyar a hores d'ara.
3: Sí, sí, i el paper és un paper, ja és bé, però també cal que arribin els diners. Passa igual amb la regió Occitània?
4: Sí, sobretot, i això de la regió Occitània jo crec que és greu, perquè a més et trobes que, doncs, que venim de l'any, no sé, per exemple, l'any 19, el 20, el 21, era una subvenció de 18.000 euros, i es va passar al cap de dos anys a 14.500. L'any passat van ser 12.000 i enguany ens ho han acordat 6.000. De 18.000 a 6.000. Vull dir, aleshores, clar, arriba un moment que suposo que per ells no devem ser insignificants o que no el que convingui, però és molt greu i, a més, sobretot tenint present que nosaltres tenim una àrea també de llengua occitana i de literatura occitana, vull dir que es fa des de sempre, i per tant, no és únicament que fem llengua catalana o estudis de català, sinó que això també hi és, vull dir que, i que es tractin d'aquesta manera, doncs també jo crec que no ho entenem.
3: Això, doncs, suposo que ara m'hi dic molest. Més que molest, crea problema tant amb les entitats bancàries que també amb els proveïdors.
4: Sí, sí, no, perquè és que llavors tot és molt feixuc. Vull dir que, perquè llavors dius, havies previst això, això, doncs, què fas per gastar menys, no? I esclar, i tot. I a més, tenint present que la Universitat Catalana d'Estiu és com una mena de magma, és on dic, que per si sol és com un cos viu que va creixent, és a dir, va creixent, vull dir, d'activitats. I alhora també ens trobem amb l'altre problema, que també que hi ha poc allotjament, a Prada, que això és un problema derivat, vull dir que el secundari, però que és primari. Que arriba un moment que nosaltres pràcticament no fem propaganda perquè al final tenim les places que tenim i que la gent s'ha d'espavilar, sobretot molts alumnes, a buscar-se allotjament fora del Liceu Renouvier, però entre els joves tenim les places que tenim i, per tant, no podem fer jocs malabars.
3: I a més, a Prada, a més tanquen hotels, doncs, actualment, doncs és reduït.
4: Això complica molt les coses, la veritat.
3: Ara que parlem d'allotjament, també sembla que hi hagi problema a la seu, aquí a Bayroc.
4: Problemes? Bueno, hi ha... Sí, però però són qüestions de gestió, però que una mica també van... és una qüestió també que és la Universitat Catalana d'Estiu, que el mal funcionament de tresoreria de la Universitat Catalana d'Estiu acaba afectant l'explotació de l'alberg Pau Casals Canigó. Vull dir que no es poden fer les inversions previstes. A més, també això també ens complica la vida, que ens han obligat a fer determinades intervencions a l'alberg, com era una sortida de fums o desenfumatge que s'havia de fer a l'escala, que això ho vam fer. La Generalitat de Catalunya va pagar la seva part, però no, les gestions amb les altres entitats propietàries no han fructificat, i ara ens fan també per un canvi, unes obres de canviar el sostre, els plafons del sostre del vestíbul, perquè siguin ignífugs. Esclar, tu dius, són uns plafons, es canvien i ja està, no?
3: Sí.
4: Aquí entra un arquitecte, una empresa de control tècnic, els materials, els instal·ladors, les vestides, tot plegat, i puja gairebé 30.000 euros. I dius, molt bé.
3: I
4: tot això t'ofega. I llavors, clar, tot això acaba provocant certes disfuncions.
3: I recordem que els altres propietaris són la regió Occitaní, el Consell Departamental i una mica l'Ajuntament de Prada.
4: Sí.
3: Tot i així es farà aquesta universitat 2026. Siguem optimistes i positius. Quins són els punts, els plats forts d'aquesta edició 58a, si no m'equivoco?
4: Bueno, plats forts, és allò que té que hi ha el nostre lema és aquest que és desenvolupament o progrés, és a dir, que no es tracta de som una societat que va creixent, però no sabem si va progressant, no? Una mica és tot això. I llavors els plats forts que tindrem bàsicament serà la concessió del Premi Canigó a la Bressola, per exemple, i pels seus 50 anys d'existència. I després també el diari El Punt Avui, també pels 50 anys de la fundació del primer diari al sud en català després del franquisme. Vull dir que sobretot per tot el projecte de compte partícips que van crear, i això doncs aquí vindrà el conseller Francesc Xavier Vila i la Cluenda, i bé, que això serà important. Després també rememorarem el centenari dels fets de Prats de Molló, que aquí doncs tindrem un especialista que no sol parlar, que això és important, que és el Giovanni Catini, que és historiador de la Universitat de Barcelona, i que hi haurà també l'expresident Pere Aragonès, també present. Després també vindrà com a professor el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que recordem que ell no pot impartir classes al sud, a les universitats del sud, i en canvi ho pot fer la Universitat Catalana d'Estiu. Sí. Hem trobat una fórmula feliç. I després també, entre altres, també recordarem figures com Blai Bonet, pel seu centenari. També hi haurà el tema, com sempre, el record de Pompeu Fabra, que ho farà el periodista Vicenç Villatoro, que segur que ens farà una intervenció magnífica. I després hi haurà també el tema dels 150 anys del naixement de Pau Casals. Això, a banda de l'acte, farem, que encara no tots els ponents estan confirmats, però que jo crec que serà important. També hi ha una cosa que farem, un concert de violoncels.
3: Molt bé.
4: Que això està previst i que serà una orquestra d'estudiants, de l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans, que seran, i reunirem uns 25 violoncel·listes i tocarem doncs, peces tan difícils com la Festa Major de Vilafranca al Penedès, que és una peça molt difícil, que requerirà també la intervenció de violoncel·listes professionals, perquè és una peça molt complicada, i després, evidentment, doncs, Sant Martí del Canigó, sí, sí. El Cant dels Ocells, Nigrassum, coses d'així, que això serà interessant. Això és un esforç, vull dir que fem.
3: Sí.
4: I també en clau, després també farem els 80 anys de Montserrat Roig, això doncs, que també havia vingut a Prada en diverses ocasions a parlar de literatura, llavors sí, reuneix el col·lectiu de dones dels Països Catalans i, bueno, i també hi participen i també parlem de l'informe Fènix, aquest informe que diu doncs, que clar que la precarització de llocs de treball doncs no ens d'un lloc com a societat. I
3: com sempre, una universitat catalana d'estiu molt rica, pluridisciplinària, que va de l'assistència, la presència de grans professors, de grans universitaris, però també una mica de gresca a la nit. Joan Maluquer, moltes gràcies per aquestes precisions i ànims per a la gestió d'aquesta Universitat Catalana d'Estiu que estimem molt a Prada. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció.
3: Que vagi bé.
4: Gràcies.
3: Adéu.
1: Radio Arrels, a Salelles, 95.

D'aquí poc tornem amb l'Albert Noguer per la seva crònica CO2, on ens parlarà de l'actualitat del planeta.

0: principi hem d'aconseguir la independència energètica total. Una de les propostes més destacades i que genera més debat és l'estudi per a l'obertura de concessions petrolieres i de gas en territoris d'una extensió potencialment comparable a la d'Amazònia. L'objectiu és obrir vastes superfícies marines a l'exploració i l'extracció d'hidrocarburs. L'execució d'aquest pla tindria un impacte directe en els esforços de mitigació del canvi climàtic. Una expansió d'aquesta magnitud de l'extracció de petroli i gas generaria un augment significatiu en les emissions de gasos d'efecte hivernacle, comprometent els objectius de reducció de l'escalfament global. A més, obria la perforació a regions amb alta biodiversitat o ecosistemes sensibles com àrees de l'Àrtic, implica un risc de degradació ambiental irreversible. Donald Trump ha mantingut històricament una postura escèptica i obertament negacionista respecte al canvi climàtic. Ha qualificat fins i tot l'escalfament global d'engany i argumenta que les preocupacions climàtiques són exagerades o formen part d'una conspiració per perjudicar l'economia dels Estats Units. Aquesta posició ha estat la base de la seva política energètica centrada en la desregulació i la maximització de producció de combustibles fòssils, incloent la retirada dels Estats Units de l'Acord de París durant el seu primer mandat. Trump rebutja el consens científic que atribueix l'escalfament global principalment a l'activitat humana i manté que les regulacions ambientals restringeixen innecessàriament el creixement industrial.
1: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: D'aquí 4 minutets arribem ja a les 7:30. Però abans, la darrera proposta musical d'aquests 30 minuts és Lost de Coldplay.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Escolteu l'hora fresca a Radio Arrels, són les 7:30. Fins a les 8 tindreu dos cròniques, les efemèrides d'Enderroc i Punt de Llibre. Però abans, la meteo.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Radio Arrels.
4: Bon dia. Pluja de Santa Caterina, benvingut si és cristal·lina. La pluja no és tampoc per avui. Aquests dies no hauria de canviar el text de la previsió del temps, és cada dia igual, només hauria de canviar el nom del sant. En resum, la calor continua amb vents fluixos de llevant o de marinada, pocs núvols o cap. Pot ser la formació de cúmulus d'evolució diurna a la muntanya i bastant inofensius. Per les màximes, 32 a Oceja, 29 a Font-rabiosa, 31 a Toès, 32 a Vinçà, Sant Miquel de Llotes, Terrats i Vingrau, 32 a Baja, 35 a Ceret, 31 a Polies i 30 a Serrallonga. Hauria de baixar d'un pèl de mà. L'aigua del mar és a 26 graus, avui és Santa Cristina, Santa Cristina, Forats i Sardina, això es diu a la costa al sud de Catalunya. El 24 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya declara la rumba catalana Patrimoni i Interès Cultural i Musical a Catalunya i dona suport al projecte de candidatura de la rumba com a Patrimoni Cultural a la UNESCO.
5: Aquestes vacances, escolta Radio Arrels. Radio Arrels.

continuació, les efemèrides d'Enderrock presentades per la Laura Bertran. Però per ara, un gran clàssic de la música, Imagine, de John Lennon.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 24 de juliol del 1976, Pere Tàpies és el gran protagonista de les 6 hores de Canet més multitudinàries de la història, aconseguint una assistència de 60.000 persones i amb l'incertesa de si es podrien celebrar a causa de les autoritzacions tardanes i també d'un atemptat d'extrema dreta poques hores abans de l'inici d'aquest concert que va provocar una apagada de llum. En Pere Tàpies, el gran protagonista, doncs, és el nom artístic del Joan Cullell i Xirau. Destacava pel seu estil irònic i informal, molt diferent dels que formaven el moviment de la nova cançó. Escoltem ara el tema Era tan bon home del disc Per servir-vos de l'any 1973.
4: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: Fins aquí la cançó Era tan bon home del Pere Tàpies.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: L'episodi d'avui de la crònica Punt de Llibre parla de del llibre de la Caritat Oriol, Walter Benjamin, a Portbou. Ho podreu escoltar d'aquí poc.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
3: En un petit poble dels Pirineus on ningú em coneix, la meva vida finirà. Aquestes són les últimes paraules que va escriure Walter Benjamin l'any 40 des de Portbou, on efectivament va morir. Aquesta vila, tocada a la Catalunya Nord, està treballant per reivindicar aquesta personalitat del segle XX. La catedràtica en llengua i literatura, assagista i articulista Caritat Oriol, que a més és filla de Portbou, ha escrit Walter Benjamin a Portbou, un llibre per entendre la vida d'aquest personatge i el seu final entre l'Albera i el mar. Caritat Oriol, bon dia.
4: Hola, bon dia, Catalunya Nord. Encantada de parlar amb vosaltres.
3: I encantats que ens hagis atès a Ràdio Arrels. Ara parlarem del llibre, però primer vull que parlem una mica de Walter Benjamin, que era pensador, narrador, poeta. El llibre dius que aquestes afirmacions no han de ser excloents entre si.
4: Hi ha molta gent que va delimitant l'especialitat de Benjamin. Jo crec que tots tenen una mica de raó, perquè Benjamin ho pot ser totes aquestes coses. És a dir, és un cas excepcional que abarca un món molt ampli del pensament, que de vegades tira a filosofia, però de vegades tira a estètica, a crítica literària, a poesia, art. Llavors, dir què és ell, si és poeta, narrador, filòsof, és que és una mica tot.
3: Una figura que tenia com moltes capes, com dèiem, però que va tenir una vida bastant complicada, sobretot havent nascut en una família jueva a Berlín abans de les guerres mundials. Bé, Benjamin acaba morint, doncs, com dèiem, a Portbou, just havent creuat la frontera, però que tenia com una amenaça de que el tornessin a extradir de nou, i mor aquella nit a Portbou. Vist així, sembla bastant un suïcidi, no?, que està mort.
4: Jo el llibre l'he estructurat, que contestarà aquesta pregunta, de la següent manera. Jo primer he començat a parlar d'ell, però des del naixement a Berlín. I he passat una mica per la seva vida. I és clar, arriba un punt que les circumstàncies l'aboquen a l'exili. I cada vegada es va apropant més cap aquí, cap a la frontera. Llavors, arribant a Portbou, li faltava un document, que era el visat de sortida de França. Això els nazis el varen decretar expressament perquè no fugissin els que ells perseguien. I es va trobar aquí a Portbou que el volien retornar. Retornar significava lliurar-lo a la Gestapo. Llavors, aquella nit va morir. Jo en el llibre hi ha un capítol que dedico mort a Portbou i dic més o menys totes les teories que hi ha, totes. Però és que totes tenen contraindicacions. No se'n pot provar cap ni una. I en poden sortir fins i tot de noves. I llavors jo he volgut com tancar aquest drama, dir, és que ell, molt malalt, es podia haver mort a la muntanya, es podia haver mort arribant a l'hotel aquest, vull dir, que es va suïcidar o no, vull dir, és el significat, no?, de l'home perseguit, que simbolitza tants perseguits que va haver-hi en aquell moment. I aquest era el drama, no ben bé la causa de la mort, el drama de trobar-se i haver mort per tot això.
3: En aquest llibre també dediques un capítol a explicar com veien Walter Benjamin els seus amics i agafes com textos de gent que el coneixia i que deien o que explicaven de Walter Benjamin. Com és que has dedicat, o sigui, que has decidit fer aquesta visió també externa del personatge?
4: Jo el capítol que dius, el títol Parlen els amics, eh? Aleshores, és perquè he respectat les opinions que hi ha sobre ell, però la gent més que el va conèixer més directament. A partir d'aquí, ja jo defenso que conèixer Benjamin és, hi ha una sola manera, que és llegir-lo contínuament, que és el que m'ha passat a mi. Jo respeto el que va dir el seu gran amic Scholem, el que va dir la seva cosina i amiga Hannah Arendt, perquè el van tractar, vale. Però jo, Benjamin, l'he conegut a través de la seva lectura i el segueixo coneixent cada vegada més. És la via que jo aconsellaria a tothom. És, al final, Benjamin, per mi, ha esdevingut com un amic. Un amic d'aquests que el coneixes tant, que saps el que ha fet, però és que també saps el que farà. I en el cas d'ell, coneixes el que pensava, el que sentia, les seves aficions, els seus temors, les seves pors. És que és ell que ens ho diu. És qüestió de llegir-lo i de trobar-ho.
3: La vila de Portbou, el vilatge de Portbou, que Walter Benjamin hi va passar realment poques hores al final o pocs dies, però l'ha reivindicat i ha fet una feina d'aquesta reivindicació, que en aquest cas amb el llibre encara va més enllà, però podríem dir que el sentiu una mica de Portbou d'adopció, no? O hi ha com una certa relació amb aquesta figura des del vilatge, ho diríeu? O és una cosa més personal de caritatorial?
4: Bé, totalment d'acord amb això que dius, que ho has notat en la lectura del llibre. Aleshores, sí que és una cosa meva, convençuda, que Benjamin és de Portbou, forma part d'un moment històric, com jo formo part de Portbou. Però aquest llibre també hi ha una intenció, i és d'apropar-ho a la gent de Portbou, la figura de Benjamin, als voltants de Portbou, tota la zona aquesta fronterera, apropar aquesta figura i simbolitza la de tants anònims que van patir la mateixa història. I llavors aquesta gent ha deixat unes petjades, ha quedat impregnat el territori. I llavors és el que després comento en el memorial d'Annie Caravan, que Caravan en el paisatge va saber llegir la tragèdia, aquesta tragèdia. I jo sí, reivindico que aquest terreny és sagrat, està sacralitzat i mereix un respecte com a cosa espiritual. I veig, sortosament, que alguns lectors ja del llibre m'estan dient que estan mirant el paisatge d'una altra manera i que els he ensenyat aquest llibre a mirar, a escoltar i a imaginar pues, tota aquesta història. Això, és clar, em fa molta il·lusió perquè era part de la meva intenció.
3: I més enllà d'això, també dediques un apartat, ara deies aquest paisatge, però és que dediques una part del llibre al vilatge de Portbou, i de fet, diguem que la primera pàgina que li escrius és gairebé una carta d'amor al poble, no? O sigui, també és una manera d'aquesta reivindicació de Portbou.
4: Sí, gràcies, perquè és una carta d'amor i et diré més, és el meu testament, eh? És el meu testament del que jo sento pel poble, eh? I també, si et fixes, quan Benjamin arriba a Portbou, llavors allà hi ha la seva mort i, per dir d'alguna manera, la seva figura es difumina, eh? En canvi, no acaba el llibre aquí, ni molt menys. L'estructura del llibre va seguint i és com si es anés il·luminant no Benjamin, sinó Portbou. I això explica el títol, eh? És a dir, Benjamin, al seu pensament, a la seva filosofia, un concepte que insisteix molt és que tot pot tenir una força de transformació. Llavors, jo aplicant això, intento transformar o obrir la finestra, no? A una transformació. Aleshores, aquí recordar que van haver guerres i que va haver aquest drama i que van haver-hi tantes morts, no pot quedar com una cosa congelada a la història, sinó que tant Benjamin com Danny Caravan esperen una reacció del visitant que reaccioni, que li serveixi com d'una purificació personal i així el món tendeixi a una via de pau i d'harmonia universal. Això és la meva utopia, però és que n'han d'haver d'utopies. Mal aniríem si no n'hi haguessin.
3: I a més aquest llibre que l'heu fet en català però que té traducció a l'anglès, al francès i al castellà, o sigui, una mica també per poder, entenc que per poder fer arribar aquest missatge encara a més gent i en un lloc relativament turístic, però és anòmal, no?, fer un llibre i que surti en quatre idiomes el primer dia.
4: Sí, això és una bona idea que va tenir l'editor, el Carles Gorbs. A veure, en principi el volíem traduir en paper a l'alemany i això està quasi mig fet. Però, és clar, això allargava massa la producció d'aquests llibres. Fer-ho ara no es podia assumir així de cop. Aleshores, vàrem decidir aquesta sortida. És a dir, que de moment es pot llegir ja i ho estan fent, perquè aquí Portbou s'ha venut a un francès i després a un anglès, vale? Perquè veu que pot seguir-lo. Que més endavant es tradueixi, no ho excloïm, però vol el seu temps i és qüestió de producció, tot això.
3: S'entén, s'entén. Doncs aquest llibre de Caritat Oriol, aquest Walter Benjamin a Portbou, que com dèiem fa aquesta explicació doncs, de la vida d'aquest personatge important del segle XX, que va acabar morint a Portbou, però també doncs, d'aquest territori, i ara ens deies a Caritat Oriol, doncs, tota aquesta gent que va passar cap una banda i l'altra fugint de desgràcies d'un costat i de l'altre. Caritat Oriol, moltes gràcies per atendre'ns a Ràdio Arrels.
4: Gràcies a vosaltres i endavant.
2: Punt de llibre. A Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Vilafranca, 95.5.
6: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels. Són les 8.
8: Els matins de

0: Són les 8 i mitja i escolteu l'Hora Fresca a Ràdio Arrels. Ara tornem amb l'Enric per la meteo.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Pluja de Santa Caterina, benvingut si és cristal·lina. La pluja no és tampoc per avui. Aquests dies no hauria de canviar el text de la previsió del temps, és cada dia igual, només hauria de canviar el nom del sant. En resum, la calor continua amb vents fluixos de llevant o de marinada, pocs núvols o cap. Pot ser la formació de cúmulus d'evolució diurna a la muntanya i bastant inofensius. Per les màximes, 32 a Oceja, 29 a Font-rabiosa, 31 a Toès, 32 a Vinçà, Sant Miquel de Llotes, Terrats i Vingrau, 32 a Baja, 35 a Ceret, 31 a Polies i 30 a Serrallonga. Ah, hauria de baixar d'un pèl de mà. L'aigua del mar és a 26 graus, avui és Santa Cristina, Santa Cristina, Forats i Sardina, això es diu a la costa al sud de Catalunya. El 24 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya declara la rumba catalana patrimoni d'interès cultural i musical a Catalunya i dona suport al projecte de candidatura de la rumba com a patrimoni cultural a la UNESCO.
2: Ràdio Arrels.
4: Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Abans de la crònica Punts i Comes, que trobareu a continuació, us proposo d'escoltar una novetat, Sota de l'Home, de Alosa.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bugué Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem de Mare i d'una novel·la de la moianesa Roser Blasquez, Diré el teu nom i el cantarà la Losa. Mare és potser la mare de totes les paraules, pels seus orígens, les seves connotacions i la seva relació amb els quatre elements i el sentit que encarna en cadascun de nosaltres. Mama, mamà, mamà, baba. En cada llengua és la primera paraula que diu un infant i recordem que infància en llatí vol dir que encara no parla. La nasal bilabial M imita el moviment dels llavis del nadó en el pit de la seva mare i la A és la vocal d'obertura màxima, la més audible de tot l'espectre vocàlic. La nostra paraula mare prové del llatí mater. Mater és mare de la nostra mare i també de la maire, en occità, en la frontera i en la frontera catalano-occitana al nord del Capcí. És l'origen de tots. Mater omnium bonarum artium sapienta est, deia Ciceró. La saviesa és mare de tot el que és bo. La mare es relaciona també amb la matriu, aquesta part del cos femení on es desenvolupa el futur ésser humà. Pot ser un refugi, com en l'expressió tocar mare a les Illes Balears. I, clar, coneixem la mare dels rius i quan el riu surt de mare arriba la terrible dana. I hi ha molts més sentits que no us diré en aquesta càpsula, que ha de ser breu. Clarament. En les distintes mitologies, Mut, en l'egipcià antic, és la mare i la deessa del cel. Entre els grecs es deia Gaia, que era la deessa de la terra. El cel, la terra. La deessa de la terra fecundada per Urà o Uranos, el déu de la terra. I què falta? Falta dos elements, l'aigua i el foc. Descartem immediatament el foc. Hi ha poca relació de la mare amb el foc, sinó en les figuracions infernals. En canvi, l'aigua, pensem en la Verge Maria. Es deia en la salutació Ave Stella Maris, és a dir, salutacions a l'estrella del mar. Però alguns diuen Ave Stella Maris, salutacions a una gota del mar. Què relació hi ha entre aquesta mare i la novel·la de la Roser Blasquez? Diré el teu nom i el cantarà la Losa, que prové d'un vers del Salvat Papaseit. És una novel·la publicada el 2023 que retrata a tres dones de la Barcelona en la postguerra a finals del 1942 i el començament tot just del 1943. Són òrfenes de pare i mare. Hi ha la Lourdes, la Rosa i la Isabel. La Lourdes, la més gran, de fet, va fer de mare. És una dona molt d'església i es sacrificarà per a les seves altres germanes, i en particular la Isabel. Però no us parlo del sentit d'aquesta novel·la apassionant que us aconsello llegir, sinó per la seva dedicatòria. És dedicada a la Maryse Guastaví, la filla petita del Café Rouge. Ara bé, aquesta Maryse Guastaví, que només tenia 12 anys, l'any 1942, era la meva mare, que va morir el proppassat diumenge 10 d'agost. I apareix en la novel·la al final, perquè era la joia del seu pare, el meu avi, el Francesc Guastaví, que anirà a salvar la parella que constitueix la Rosa i el Joan a Custoja i els farà entrar dins de França. Marisa, la mare, la meva mare. Us dedico un bon dia i, bueno, continuarà l'emissió d'aquí 15 dies. Moltes gràcies.
0: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.
1: En Pasqual Tirac ens presenta la crònica Llepissades. Avui es parlarà de la ella geminada. Ho trobareu d'aquí poc.
4: Radio Arels t'acompanya aquest estiu.
5: Radio Arels.
6: L'associació Ludopia presenta la Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
7: Qui perd la llengua, perd la identitat. La llengua catalana té una particularitat única al món, un símbol gràfic per reproduir un so que cap altra llengua utilitza. No, vull pas parlar de la L geminada. No, és pas la L geminada, més sent pas lluny. És la seva cosina germana, la ella geminada, que escrivim T-doble-L. És una ella reforçada, com dins les ametlles torrades, o encara la ratlla de França, un bitllet de tren. Escrivim una T, més se pronuncia pas. És just un codi visual per anunciar que cal doblar la pronunciació de la ella. Escolteu bé la diferència. Balla, com balla, balla, saca de palla. I balla, com dins el balla de coll lliure. Bon, i per què una T? Sembla que una bona part d'aquestes paraules tenia una T en llatí, mais pas totes. Una grossa part, com ara titulare, que donarà tilla, o rotulo, que donarà rotlla. Podria pas acabar sense subratllar que el ball de Callà, el Conflent, té les espatlles més amples que un jugador de billes catalanes.
6: La Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
1: Tornem d'aquí poc amb l'Enric Balaguer per la seva visita del poble d'Arboçols.

0: Ràdio Arrels.
1: Vilatges del Conflent. Ja hem visitat Arboçols i continuem pel vilatge veí del mateix municipi. Marcèvol i Arboçols van ser reunits l'any 1822. És Esteve Surjust, el nostre guia. Viu a Marcèvol mateix. Al municipi d'Arboçols, Marcèvol, hi ha també Marcèvol, que és un lloc encantador, és conegut per el seu priorat. Però Marcèvol és el priorat, però és també un vilatge.
2: Sí, és un poble, un petit poble de 27 habitants, a la mateixa altitud que Arboçols, 600 metres d'altitud.
1: Fem una passejada dins dels carrers de Marcèvol?
2: Sí, si voleu, volem anar al costat de l'església, que és el monument més antic del vilatge.
1: Hi anem. És molt agradable, eh? Carrers que no són poc macadam, n'hi ha, per això, però s'ha fet una mica malbé i suposo que ho deixeu així, no?
2: Sí, el poble és molt bonic, un poc salvatge, és com això que volem.
1: I doncs l'església amb un absid molt romànic, molt ben fet, molt antic.
2: Sí, l'església és el monument el més antic del poble. És una tomba, en fet. Hi ha una llegenda que diu que el primer papa, després Sant Pere, es deia Lin, L-I-N. Ha naixit en Déu després Jesucrist. La seva mare està enterrada a Marcèvol. L'església està construïda en homenatge a la mare del papa Lin. La llegenda és que la mare del papa Lin venia sur un camí i ha estat sorpresa per una tempesta violenta. I un pagès de Marcèvol l'ha ajudat, ha posat a la vora del camí el seu sac de farina i ha muntat la mare del papa a Marcèvol, on ha estat morta i enterrada. Després ha tornat a cercar el sac de farina i, malgrat la pluja, la farina era seca. És el miracle. En la església hi ha un cofre en farina.
1: Ah, molt bé, hi ha un cofre amb farina.
2: Sí, està al Consell Departamental per a Restauració.
1: I la farina és intacta actualment? I hi ha una mena de fortificació amb espitlleres.
2: Sí, doncs l'església està citada en un text segle XI. El recinte defensiu data del segle XIV. Se pot acollir a l'interior homes, bèsties, animals i provisions. Hi havia el segle XIV inseguretat en la comarca. Sí. L'església és magnífica. El cor té arcatures llombardes per tres i té cinc piramidons com els obelisques egipcians. I això dona a l'església línies verticals i participen a l'elevació.
1: Fem la volta, anem cap a l'església. Com ho podem fer? Ah, podem entrar. El que ens acompanya és Esteve Surjus, que va ser batlle del municipi Arboçols Marcèvol durant un mandat, és això? Doncs entrem a l'església, sobre primer un portal de ferro, hi ha algunes escales i ens trobem davant la porta de l'església. I aquí estem al recinte fortificat.
2: Sí, és això. Cal dir que la església, després dels torretremols que ha hagut durant de 1996 a 2006, podia s'esfondrar. Doncs el treball ha estat de consolidar la església. Això és fet. Ara cal restaurar l'interior. És per això que està tancada.
1: No se pot visitar l'interior, però es veu que tot l'exterior és renovat.
2: Té un esquelet de ferro i de beton armat.
1: És reforçat.
2: Sí.
1: I parlem de terratrèmols de recents, eh?
2: Sí, sí, 4 o 5. El més important, l'epicentre era a Sant Pol de Fenollet, 5-7 sobre l'escala de Richter.
1: Doncs bé, un lloc molt bonic que jo no coneixia.
2: Se veu que aquí là era construït i podies tocar provisions. I la gent podia venir aquí.
1: És que no és corrent de veure una fortificació d'aquest tipus realment enganxat a l'església.
2: En el departament dels Pirineus Orientals, 2 esglésies on hi ha recinte defensiu, Marcevol i Sant Feliu d'Amunt. És el meu vilatge d'origen.
1: Doncs això, tornem a baixar, Esteve? Estem acompanyat encara per el valle del municipi actual, Fernán Cabeza. Una escala empedrada molt bonica. I és veritat que els carrers de Marcèvol són natura.
2: Sí, aquí hi ha el camí principal, el Priorat. El sindicat mixt Canigó Gran Cita ha instal·lat un mirador. I anem a veure.
1: Molt bé, baixem per als carrers, anava a dir salvatges, és la paraula que ha utilitzat l'Esteve, de Marcèvol.
2: La comuna va del Pic de Bau, que veus aquí, Eric, fins al lac de Vinçà. Aquí l'antena està a 1.000 metres d'altitud.
1: De municipi bastant amb un desnivell important, parlem de 300 metres fins a 1.000 metres.
2: Tradicionalment, els olivers a baix, a l'altitud de los dos pobles, el jardí, i més alt, a costat de l'antena del Pic de Bau, hi havia les pastures per les bèsties, les cabres.
1: Continuem aquesta passejada. No sé si hem parlat, Esteve, del nombre d'habitants que hi viuen. Potser sí, a l'inici, no?

0: Poca se deia el camí de les escoles, des écoliers, perquè els petits de Marsovol anaven a l'escola a Arboçol.
1: Ara que estem aquí, no se sap massa, hi ha una cova de serra una mica més amunt.
0: Sí, sí. Tenim una muntanya a la dreta del Pic de Bau, del costat de Tarerac, que es diu el Roc del Moro. I al Roc del Moro hi ha un oppidum entre l'edat de ferro i l'edat de bronze. Un alemany, Wolfgang Leb, al passatge a l'any 2000, ha pogut excavar una cova en el granit. I en pressa amb cera, com se posa guix sur una paret, ha posat cera sur les parets de la cova. I quan s'obre la porta de fusta, se sent el mel, la cera, i la gent són en la foscor. Si obres la porta de fusta, veus Arboçol, la natura, el cel, com un naixement.
1: És una curiositat.
0: Per visitar la cova de cera, què es diu? La cova de certitud, la chambre de certitud. Se pot prendre la clau al priorat o a l'Ajuntament d'Arboçol.
1: Aquí s'acaba aquest episodi a Marsovol. A poc anirem baixant cap al famós priorat.

0: Ràdio Arrels.
1: D'aquí poc arribem a dos quarts, però abans de tornar amb l'Enric, un poc de Phil Collins.

0: Són les 8:30 a Radio Arrel si escolteu l'hora fresca, el programa matinal d'estiu. Per ara, connectem amb l'Enric per la previsió del temps.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
3: Bon dia. Pluja de Santa Cristina, benvinguda si és cristal·lina. La pluja no és tampoc per avui. Aquests dies no hauria de canviar el text de la previsió del temps, és cada dia igual, només hauria de canviar el nom del sant. En resum, la calor continua amb vents fluixos de llevant o de marinada, pocs núvols o cap. Pot ser la formació de cúmulus d'evolució diurna a la muntanya i bastant inofensius. Per les màximes, 32 a Oceja, 29 a Font-rabiosa, 31 a Toès, 32 a Vinçà, Sant Miquel de Llotes, Terrats i Vingrau, 32 a Baja, 35 a Ceret, 31 a Polies i 30 a Serrallonga. Ah, hauria de baixar d'un pèl de mà. L'aigua del mar és a 26 graus, avui és Santa Cristina, Santa Cristina, Forats i Sardina, això es diu a la costa al sud de Catalunya. El 24 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya declara la rumba catalana Patrimoni d'Interès Cultural i Musical a Catalunya i dona suport al projecte de candidatura de la rumba com a patrimoni cultural a la UNESCO.
2: Ràdio Arrels.
0: Ara viatgem cap al País Basc amb una cançó de Vendetta.

0: Un esdeveniment aquest cap de setmana a Prada és la vinguda de l'Orquestra Juvenil de Catalunya. En parla l'Enric Balaguer.
1: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
2: Ràdio Arrels amb tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.
4: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
5: Estem a Prada i a Prada hi ha un esdeveniment aquest cap de setmana que és la vinguda de l'Orquestra Juvenil de Catalunya. Jordi Picorelli, tu ets el director d'aquesta Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya. Explica'm, primer de tot, el que és això.
6: Bé, doncs l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya és una orquestra que recull joves de 12, 13 fins a 18, 20 anys d'arreu de Catalunya. Fem encontres durant l'any, cap de setmana, distribuïts doncs, a un per cada estació de l'any, una primavera, una tardor, una a l'hivern. A l'estiu no n'acostumem a fer.
5: Però... Parlem amb els fundadors d'aquesta orquestra, la Flora i el Josep. Flora, bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Josep, com va néixer aquesta orquestra?
8: Mira, nosaltres vam començar fa molts anys i la Generalitat de Catalunya es va demanar de fer... Nosaltres ja teníem l'Orquestra Simfònica, que és l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, i ens van demanar, i també tenim una orquestra amb coses amb joves, ens van demanar que féssim un equip de professors per unes estades de música a l'Espluga de Francolí. Vam fer aquelles estades amb un equip de professors que ens coneixia molt perquè treballàvem a la mateixa orquestra, i l'últim dia vam demanar als nois, vam demanar, escolta'm, què us ha semblat, què podem millorar, què us ha semblat per de cara a fer-ho millor? I tot ho van trobar perfecte, excepte una cosa, van dir, és que ens volem tornar a trobar. I van dir, bueno, doncs fem una trobada d'aquí, no sé, d'aquí 4 mesos, fem una trobada. Ens trobem tots una altra vegada i repassem, toquem, fem una mica de concert. Aquestes trobades es van allargar diferents anys, fins que va arribar un moment que era una orquestra fantàstica. Llavors, a partir d'aquesta base, diguem-ne, de joventut, que tocava molt bé, estem parlant dels anys del segle passat, no hi havia tantes orquestres joves com ara, hi havia molta necessitat, molta afluència, a partir d'aquí doncs, ja vam crear, com a fundació, vam legalitzar els noms de l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya, que era una orquestra amb un marcat caràcter pedagògic. O sigui, teníem l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que és l'orquestra professional, que el que volíem és acostar la música, diguem-ne, simfònica al públic, fent programes atractius i tot això, i també volíem facilitar als joves doncs, l'accés i donar-los oportunitats. I llavors, en aquest sentit, doncs, teníem la vessant de les trobades amb orquestra jove i la vessant de convidar joves solistes per fer de solista amb una orquestra gran. I així va sortir.
5: És complicat de reunir tants joves?
7: Jo crec que no. Crec que un jove, si s'ho passa bé, contamina o engresca amb un altre jove. Ara potser hi ha més entitats, es fan més trobades, es fan més activitats. Quan vam iniciar érem únics a l'hora de fer això. Ara, en aquesta trobada coincideix, ho comentàvem l'altre dia amb la Mercè doncs, i amb en Jordi, doncs, que ha coincidit amb diverses activitats del mateix caire, no? Però no, se'n troben.
5: Normalment aquests joves, si no m'equivoco, actuen amb petites formacions, trio, quintets, quartets, però aquí entrem en una altra dimensió. Com us ha vingut aquesta idea? És com per ells és també com una formació?
7: A veure, per ells és genial, perquè d'estar treballant tot l'any amb el professor i al fi de curs fer un concertet que després tinguin l'oportunitat de participar en una orquestra que arriba a ser simfònica, en la major part dels casos, per ells és genial. Per nosaltres, ja d'entrada, ja sempre ha sigut l'objectiu. L'objectiu inicial de les trobades, quan es van començar i de l'estaix, és trobades de música simfònica. Per tant, el nostre objectiu ja és que siguin formacions que no ho trobaran fàcilment, perquè aquí hi ha corda, tenim metall, tenim fusta, es pot donar el cas que vingui arpa, aquest no és el cas en aquesta ocasió, però hi ha una diversitat d'instruments que no sempre tenen aquesta oportunitat de participar.
5: Ja tinc la resposta, però per què Prada?
7: Home, Prada era una fita que havíem d'arribar. Aviam, ens diem Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya i, tant ens, i a més ens va d'anar als extrems, però extrems, i havíem de passar-hi. La darrera així gran es va fer a Lleida, que també queda molt en un extrem, tocant a el que és la franja de Ponent, i ho dèiem de fer-la a Prada. A més, si no m'equivoco, amb les diverses trobades que s'han fet, ha vingut gent d'aquí de la Catalunya del Nord. I Prada per nosaltres és recordar Pau Casals, Pompeu Fabra, Catalunya, bé, molta història. Això és, ens fa il·lusió, ens fa molta il·lusió poder venir aquí.
5: Justament el mestre tenia molta atenció, privilegiava la joventut.
7: Pau Casals va cuidar a la joventut, va cuidar, en fi, a tota la gent que es va exiliar, i per ell la música i tot el missatge de Pau amb els seus concerts, bueno, va ser un impressionant. Per mi, el concert d'aquest dissabte, poder-lo fer en aquesta església de Sant Pere, on l'altre dia recordàvem mirant allò i la història, doncs, que aquí en l'enterrament de Pompeu Fabra, Pau Casals va tocar tres peces, una d'elles el cant dels ocells, dos de Bach, i quan va sortir el fèretre, bueno, va marxar tothom de la parròquia, Pau Casals amb l'orga va tocar el cant dels segadors. Això se'ls ha de dir una mica en els joves. Se'ls ha de dir.
5: Flora, teniu una mica de... Vos no toqueu, eh? Però teniu una mica de nervis abans d'aquest concert?
7: Home, nervis potser no és això, però emoció sí, una mica sí, a veure que, com anirà, sobretot pensant molt de cara amb els joves. Després que vingui públic també és important, perquè el concert es fa per algú, no? Evidentment que vindran els pares i amb això ja tenim una quota. Jo crec que la gent vindrà aquí a Prada, algú s'acostarà allà, no sé, esperem que sí, que gràcies a vosaltres es pugui fer més extensiu.
8: No, jo volia dir amb això de que tenim la sort de tenir un equip de professorat molt bo, començant pel Jordi, el director, i tots els professors que hi ha són de primeríssim nivell, i a més no només són bons, sinó que també són persones que diguem-ne que tenen una vessant aquesta humanística que els hi ha de treballar amb joves i compartir faristola amb ells. Però no es tracta de fer una classe magistral, sinó es tracta de tocar costat per costat i que per mimetisme arribi la pedagogia, no per classe ni per autoritat, no? I l'altra cosa és que normalment totes les trobades, el resultat és sempre molt superior al que esperem. No sé què passa, però amb els nanos passa com una espècie de, no sé, d'energia o de erupció de cop i volta, i en veus els concerts concentrats, tocant bé, perquè ho fan bé, i realment estem emocionats. Vull dir que els nervis no hi són, només és una mica l'expectativa, però ja sabem que ens ho passarem molt bé i que serà un gran concert.
5: Moltes gràcies. I ara escoltem justament un extracte dels assaigs que es fa al pavelló d'esport de Prada.

0: foc, ens falta la trompeta...
1: Mercè Miró, tu ets la coordinadora de l'Orquestra Juvenil de Catalunya. Com seleccioneu? Quina és la filosofia d'aquesta orquestra?
2: Doncs mira, nosaltres des de sempre que hem volgut tenir una filosofia on tothom qui es vegi capaç de tocar les partitures d'aquell estaix, que vingui. És a dir, no fem proves de selecció d'aquests joves, sinó que són ells mateixos els que quan s'apunten i veuen les partitures poden dir, jo això ho puc tocar. És a dir, que són ells els propis protagonistes que venen a l'orquestra.
1: Hi ha hagut molts candidats i candidates?
2: Sí, déu-n'hi-do, aquest estaix estem molt contents, estem arribant a ser uns 49 entre tots, gairebé estem rosant els 50, vull dir que estem molt contents, sí.
1: D'on venen aquests músics?
2: Mira, en tenim de tot arreu, gent d'aquí, de la zona vostra, gent també de Linyola, fins i tot, de Lleida, bastanta gent de Girona i la part de l'Empordà, i també força gent de la part de Barcelona. Potser ens falta algú de la zona més de Tarragona i Amposta, que havíem tingut dos candidats, però al final a última hora es van tirar enrere.
1: Després suposo que... Hi ha una mena de selecció o bé massa violins, massa flautes, no sé.
2: Mira, curiosament sembla màgia, però ens arriben bastants violins, que ja és molt necessari. Els violins és, bueno, la base de l'orquestra. I de vent, que sempre se'n necessiten dos, generalment, ens arriben bastant comptats. Sempre una mica més de flautes, que sempre n'hi ha més, però oboès, fagots, trompetes, trombons, ens arriba bastant just el que ha de ser, que no cal que siguin molts. És a dir, que ja ens va bé que hi hagi força corda, aquesta vegada tenim 6 violoncels, que ens va molt bé, i per tant, les violes sempre costa una mica més que vinguin, els altos, que en diem, però en general queda bastant equilibrat. O sigui que sembla màgia, però queda equilibrat.
1: Per exemple, hi ha instruments que no són tan valorats. El percussionista, aquí, que de tant en tant fa toc-toc o una cosa així, això és una mica... Per als que no coneixen la música pot semblar una mica frustrant, estrany.
2: Mira, això és un tema que tens tota la raó, perquè és així. Hi ha instruments doncs, que no són tan populars, tot i que, per exemple, la percussió amb la bateria, amb el rock and roll, amb les coses modernes, és superimportant. Però en aquest cas costa trobar percussionistes de clàssic. I aquí hem tingut una gran sort que hi havia un violinista que també tocava la percussió, que... s'ha ofert ell mateix a dir, doncs jo tocaré la percussió i amb una peça que no hi ha percussió tocaré el violí. I podrà fer les dues coses. Amb el professor, que no hi he parlat d'això, però és molt important perquè tota aquesta colla de joves músics tenen al seu costat un professor que els acompanya en tot moment, inclús en el dia del concert, i fem tots els assajos amb el professor al costat, que això els fa que agafin l'ofici de ser músics d'orquestra.
3: Però aquest any hem convingut que seria bo fer un encontre de 4 dies aquí a Prada per commemorar també la figura i la persona de Pau Casals, donat que és any Pau Casals. Ja fa 150 anys del seu naixement i no podíem deixar de passar l'oportunitat de poder explicar amb els joves músics la gran figura de Pau Casals en la seva dimensió musical i humana en el lloc on ell va estar exiliat.
1: La formació d'aquests joves d'on venen?
3: Ells provenen de diferents ciutats de Catalunya, diferents pobles, i cadascú treballa amb el seu professor, amb el seu conservatori. Ens reunim i fem un treball de posar en comú aquesta música, però cadascú treballa amb el lloc del seu origen.
1: Tenen una formació bastant sòlida.
3: Estan en el seu procés. Hi ha gent que té una formació molt sòlida perquè té una formació del conservatori reglat i treballen moltes hores a la setmana, i potser hi ha algunes persones que no treballen tantes hores a la setmana, però també són benvingudes en el sentit doncs, que si elles són capaces de tocar el repertori, són capaces de tocar l'orquestra.
1: Hem sentit a l'assaig que assageu una obra encertada per al lloc i per al seu autor, Sant Martí del Canigó, de Pau Casals. Quines són les principals dificultats per a aquests joves per interpretar? Molts, segurament que és la primera vegada que toquen junts.
3: certament com a orquestra molta gent és el primer cop que ve en aquesta orquestra, per tant no havia tocat mai amb altres persones, però és un aprenentatge, és una experiència que els fa créixer i és un procés formatiu, per això també ho fem. I el que fa l'elecció del repertori, hem fet un repertori molt pensat en el context amb el qual doncs, Pau Casals va desenvolupar la seva activitat musical, no? Que és el cello. Per tant, hem convingut a fer un concert per violoncel i orquestra, on tenim convidada una cellista molt bona, que es diu Margin Ferrer, que va guanyar el primer premi del concurs que vam organitzar expressament per aquesta ocasió. Després també fem dues obres del propi Pau Casals, que és l'obertura del Pessebre i també Sant Martí del Canigó, amb dues instrumentades pel seu germà Enric Casals. I després fem algunes obres de Wagner, que seran obres molt estimades de Pau Casals, fins i tot la cançó de l'Estrella al capvespre, no? És una obra que ell tocava sovint amb el violoncel. I Wagner era un autor molt programat amb l'orquestra Pau Casals abans de Barcelona, quan abans va esclatar la guerra. Era el segon autor més programat per l'orquestra Pau Casals, després de Beethoven. I després també fem una obra que és a moda d'introducció del concert, que és la Fanfare for a Common Man, amb la participació dels vents, perquè com que els vents no toquen en el Haydn pròpiament, doncs que tinguin també més repertori i poder tocar.
1: Parlarem amb alguns d'aquests joves intèrprets. És que tenen consciència que tocaran al lloc on va tocar Pau Casals? És que això ho tenen present?
3: Aquesta és la idea, que puguin veure el lloc on Pau Casals va estar exiliat i el lloc on Pau Casals va fer el seu festival. Pau Casals, i tocarem a la mateixa església on ell feia aquell festival. Sí, sí, vull que en siguin conscients.
1: Miquel, quin instrument practiques?
0: En aquesta orquestra toco el fagot, però també toco el piano i l'orgue.
1: Des de quan fas música?
0: Des dels 6 anys.
1: És la primera vegada que vens aquí, a Prada?
0: Sí.
1: Tens consciència que tocaràs a un lloc famós on va tocar un músic famós?
0: Sí, em fa molta il·lusió. En el lloc on estudio jo, a l'Escolania de Montserrat, cantem també molt repertori de Pau Casals.
1: L'Escolania de Montserrat suposo que t'ha donat també una gran formació. És l'ultra que es pot fer, no?
0: Sí. De fet, és una escola d'ensenyament reglat, també, que a part de... És com l'Oriol Martorell. Fem música i ensenyaments generals, matemàtiques, català, etc., tot junt.
1: No és massa contrenyent de ser a l'Escolania de Montserrat?
0: No.
1: Max, i tu què toques?
4: El violí.
1: El violí. El violí des de molt de temps?
4: Bé, des dels 7 anys.
1: Com encares aquest concert que es farà a l'Església de Prada?
4: Bé, doncs és un concert d'orquestra i doncs has de tocar col·lectivament i no tot sol i has d'escoltar els altres, per exemple.
1: Max, has trobat nous companys i companyes aquí i és una dificultat d'interpretar obres amb persones que no coneixies?
5: Sí, és perquè al principi no coneixes a ningú, però bueno, vas adaptant, vas fent amics i està bé.
1: No t'he preguntat que toques?
5: El contrabaix.
1: El contrabaix, justament el contrabaix, és una pregunta que faig a cada músic, cada contrabaixista. És enorme, no?, això de transportar, com t'ha vingut l'idea de tocar d'aquest instrument tan gros?
5: Doncs perquè vaig venir aquí a escoltar el meu cosí a l'orquestra i jo tocava el baix en aquell moment i vaig dir, jo vull venir a tocar aquí. I vaig pensar, a veure, quin és l'instrument més fàcil que podria aprendre? I del baix vaig passar al contrabaix.
1: Un bon repte, moltes gràcies. Hi ha noies també en aquest grup. Quin instrument toques?
6: El violí.
1: Per què el violí?
6: Perquè m'agrada molt i des de petita tenia clar que el volia tocar perquè és molt bonic.
1: Els teus pares són músics?
6: La meva mare.
1: Que toca?
6: El piano.
1: Ah, no has volgut fer com la teva mare?
6: No.
1: Es transporta més fàcilment, potser, el violí, no?
6: Sí, m'agrada més el violí que el piano.
1: Ha estat des de quan fas violí?
6: Des dels 6 anys.
1: Tens projectes de fer d'aquesta, de moment, ocupació, de fer la teva feina, la teva carrera?
6: Sí, jo de moment em vull dedicar a la música, ara estic al professional i de moment faig el professional i segurament continuaré al superior.
1: D'on ets?
6: De Linyola.
1: On és això?
6: Un poble a prop de Lleida.
1: Aquí hi ha gent de tot arreu, d'on vens tu?
7: Del Baix Empordà, al Torroella de Montgrí.
1: El teu instrument?
7: La flauta travessera.
1: Per què has escollit la flauta travessera?
7: Perquè primer tocava el piano, però volia un instrument que es podia transportar i vaig pensar que la flauta era el millor.
1: Les obres que assageu aquí i que interpretareu a l'Església de Prada, et sembla complicada, difícil?
7: Bueno, algunes sí, d'altres no toquem gaire, però algunes sí.
1: Aquí hi ha un conjunt de joves de la teva edat. Això és un incentiu, és una cosa que toca sovint amb joves perquè estàs en classe amb gent de la teva edat, però hi ha companys i companyes d'aquí que no coneixies, no?
7: No gairebé cap, perquè és el meu primer cop.
1: Normalment on toques? A església, a sales de concerts?
7: Bueno, a vegades a escenaris, a concerts, però algun cop també hem tocat a alguna església.
1: Et sents preparada per aquest concert?
7: Sí, penso que serà molt xulo.
1: Una mica de nervis o no? És possible que no tinguis nervis, eh?
7: Bueno, com és el primer dia encara no ho sé, però sí.
1: Moltes gràcies a totes i tots.
8: Moltes gràcies, un aplaudiment a tots els campanars!
1: Pac, pac, pac, pac! Aquest concert de l'Orquestra Juvenil de Catalunya és dissabte 25 de juliol a les 6 de la tarda a l'Església Sant Pere de Prada. L'entrada és lliure i gratuïta. Pac, pac, pac.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: D'aquí poc arribem a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa L'Hora Fresca. Soc la Lauriane Penier i ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. Ara us deixo amb la Mouchka.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Pluja de Santa Cristina, benvinguda si és cristal·lina. La pluja no és tampoc per avui. Aquests dies no hauria de canviar el text de la previsió del temps, és cada dia igual, només hauria de canviar el nom del sant. En resum, la calor continua amb vents fluixos de llevant o de marinada, pocs núvols o cap. Pot ser la formació de cúmulus d'evolució diurna a la muntanya i bastant inofensius. Per les màximes, 32 a Oceja, 29 a Font-rabiosa, 31 a Toès, 32 a Vinçà, Sant Miquel de Llotes, Terrats i Vingrau, 32 a Baja, 35 a Ceret, 31 a Polies i 30 a Serrallonga. Hauria de baixar d'un pèl de mà. L'aigua del mar és a 26 graus, avui és Santa Cristina. Santa Cristina, forats i sardina, això es diu a la costa al sud de Catalunya. El 24 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya declara la rumba catalana patrimoni d'interès cultural i musical a Catalunya i dona suport al projecte de candidatura de la rumba com a patrimoni cultural a la UNESCO.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
5: Acollim aquesta setmana un cantautor de Catalunya Nord que ve de Pontellà, en Pere Figueres. Ens presentarà el seu disc Vora vosaltres, un disc una mica especial i ja veureu per què. Pere Figueres, bon dia.
6: Bon dia, Paula, bon dia.
5: Aquesta setmana ens has vingut a presentar Vora vosaltres i per això hem escollit 5 cançons de les quals parlarem. Ens pots explicar per què aquest disc és una mica especial?
6: És una mica especial perquè jo el volia fer feia temps i havia reixit a trobar els diners per fer-ho. I finalment uns amics, dos en particular, l'Esteve Sabenys i l'Andrés Robert, han tingut una idea molt especial. És convidar 36 artistes pintors a fer una obra per fer exposicions i al final vendre a subhasta totes aquestes obres. Això es va realitzar molt bé, ja que no queda ni una obra per vendre. Totes les obres s'han venudes i els diners m'han permès de fer el disc.
5: I en aquest disc cada cançó la dediques a una persona diferent. Quines són les persones a qui has dedicat aquestes cançons?
6: És que tinc molts amics. Molts amics i molt coneguts. És perquè quan he escrit aquest disc, hi ha cançons antigues i cançons més noves, per parlar-ne d'una al Vora vosaltres, per exemple, que vaig dedicar a l'André Robert, però aquesta lletra no és feta per l'André Robert. Jo, quan vivia a Pontellà, jovenet, tothom parlava català. I passejant pels carrers, on anant a fer compres a les botigues, només sentia parlar català. Quan anava a comprar carn o pa o el que sigui, tothom em parlava català. I hi havia un home que feia, que empallava cadires, l'empallaire, que es deia Ventura Toret. I ell sempre quan passava davant de del seu taller, jo admirava aquesta feina perquè hi havia tots aquests colors i aquesta olor de les bogues que s'acaben. I ell em deia, Pere, si vols t'aprenc el mestier i quan me'n vaig t'hi pots posar. I és veritat que tenia 7, 8 o 10 anys, tenia, com deia això, encara anava a escola. I doncs amb ell xerraven molt de tot, de la natura, de la ribera, dels ocells, i aquest home m'interessava molt, i cada vegada que passava davant de la seva casa m'hi aturava. I després va morir d'un accident, i és veritat que, un accident de moto, i és veritat que em vaig ser molt, molt endarrerit. M'ha tocat molt. I després, al poble també coneixia d'altra gent d'edat, més grans que jo, molt més gran, que sempre tenia un interès per parlar amb mi. No sé per què, però sempre tenia un interès. Devia venir això de la meva mare. I quan vaig escriure Vora vosaltres, és que amb ells, els altres, aquells homes d'edat que feien cas d'un jovenet com jo, m'ha fet molta tendresa i molta coses. I les he volgut dedicar a aquest text, Vora vosaltres, que Sense ells potser no estaria vingut al que estic ara, però després la vaig dedicar a l'Enric Robert perquè és una persona que m'estimo molt.
5: I aquest disc, doncs, és un disc que està dedicat a totes aquestes persones que t'han envoltat durant tots aquests anys. Sí. Aquest disc has decidit editar-lo només en format físic i no posar-lo a les plataformes per internet, a les plataformes digitals.
6: No ho sé.
5: Per què has decidit això?
6: No ho he decidit res. No, ni si no ho fan per mi, no ho sé fer jo. No, és que jo no ho sé fer.
5: I no hi havia una voluntat especial de publicar-ho en format paper més que en format digital?
6: Sí, potser sí, perquè no sé si costa diners de fer-ho en digital. No sé, jo no m'he cuidat dels gastos del disc. La meva dona i els companys que ho han fet, perquè jo estic més endavant de les coses. I no m'ha vingut ni a l'idea. Suposo que si un ho hagués volgut fer, ho hagués pogut fer.
5: I ara ens explicaràs una miqueta la cançó que es diu Abril 2020. Aquesta cançó la dediques a Jaume Caralt. Ens pots dir, primer de tot, qui era Jaume Caralt?
6: Jaume Caralt era un amic ben segur, de temps. Ell havia treballat al diari L'Independent i també era profe a les Belles Arts. Sempre ha tingut una atenció particular per mi, a nivell de la cançó, i també a nivell relacional, amistós i afectiu. I sempre és un home que quan parlaven, donava consells molt interessants i tenia una visió de la catalanitat, de la poesia, de la literatura, de la pintura i en particular tots els arts que s'apropaven de jo. I doncs sempre ha estat a la meva vora per aconsellar-me i ajudar-me. I quan va morir el mes d'abril 2020, era el període del Covid i no vam poder fer res per recordar-lo, fer quelcom de possible per recordar-lo com cal. Això no s'ha pogut fer i això m'ha sigut molt greu. Aleshores he decidit, l'endemà o dos dies després, li vaig escriure aquest text. I és veritat que és un text molt especial, molt surrealista, però és ben bé el que sentia jo de cara d'ell.
5: I reflecteix també el moment de la pandèmia, perquè parles dels ocells que se sentien a fora i de la plena primavera, mentre que nosaltres estàvem tots tancats a casa.
6: Sí, és això, sí.
5: Doncs escoltem Abril 2020 de Pere Figueres, del seu disc Vora vosaltres.

miraves el cel com un país gran i els núvols et somreien. Havies après d'amics i d'amants

teves mans niuen els ocells i els arbres t'ho contesten. Quan voldran volar, deslliga el farcell.

fart, cauran un poc cada dia. El verb estimar com un tanderol estès damunt dels teus llibres. Donaves la mà, ajudaves molt,

cossols de la nostra història. Orfans has deixat, l'hivern ha vingut, haurem d'aprendre l'absència i del

0: marxat festejant el teu somriure. Ni aquells moments de ser al teu costat quan ens parlaves de vida.
1: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i avui tenim amb nosaltres en Pere Figueres, que ens presentarà el seu darrer disc, Vora Vosaltres. Aquest disc, recordem que té 12 cançons i cada una Pere Figueres la dedica a una persona diferent. Primer de tot, Pere, ens pots parlar una miqueta del teu recorregut musical?
2: Ui, he començat molt jove, ja no me'n recordo. Potser que tenia els anys 68-70, vaig començar. Però era completament sense cap ambició de res. Quan va néixer la nova cançó a la Catalunya Sud, en aquest moment que va despertar unes ganes de fer igual, jo tocava una mica la guitarra i cantava el Raimon, el Brassens, i anaven amb el Joan Pau Giner pels pobles, a vegades la nit d'estiu, allà on la gent feien el rai, els hi tocava quatre cançons. Això va començar així. Després hi va haver el grup Guillem de Cabestany, que va ser més important, i amb el grup Guillem de Cabestany van recórrer tot el país, fins i tot de l'altra banda de la frontera, anar cantant a la Universitat de Prades i coses d'aquestes. Però no t'ho podria enumerar tot el que he fet, perquè ni me'n recordo.
1: I a casa teva eren músics quan tu eres petit, la teva família?
2: Ma mare i els meus pares escoltaven molta música clàssica, a ràdio, perquè no tenien tocadiscos tampoc. Però hi havia sempre una difusió de música clàssica per a casa. I això ens va, em va desvetllar també un amor per la música clàssica, pel Brassens, pel Jacques Brel, per tots aquells cantants que a l'època passaven a les ràdios. I també la meva mare m'estimava molt i m'encoratjava a tocar la guitarra que el meu germà havia trobat, no sé, no em recordo ni quan ni com, però que estava per casa. Aquesta guitarra vaig començar a tocar-la i cantant amb, clar, el Brassens el primer, que és el més fàcil. I després hi havia en aquell moment un grup, no em recordo el nom, abans del grup Guillem de Cabestany, hi havia un grup que recuperava les poesies de poetes nord i sud catalans i anar llegint-la per pobles. I una vegada vam anar a llegir, me sembla que era a Argelès, no a llegir, a escoltar més aviat, i la meva mare em diu: hauries d'agafar la guitarra i cantaries una cançó. I en aquest moment cantava molt el Desperta Rosselló, i en aquesta ballada hi havia que llegia el Miquel Maiols, el Reinaldo Díaz, en fi, hi havia 5 o 6 persones que llegien poesia. I un moment donat la meva mare va demanar si pogués cantar jo, i van dir que sí. I quan vaig haver acabat de cantar la cançó Desperta Rosselló, el Miquel Maiol ha dit: bé, tu seràs el cantant de la Catalunya Nord. I devia tenir 17 o 18 anys. I va ser en aquell moment que vaig començar a cantar.
1: Doncs en aquest moment és on va començar el Pere Figueres, el cantautor de Catalunya Nord. La cançó de la qual parlarem ara és El Vals, i aquesta cançó l'has dedicat a l'Esteve Sabenc. Ens pots explicar qui és l'Esteve Sabenc?
2: L'Esteve Sabenc és un home de Ceret i és un amic de llarga data. Fa molt de temps que el conec, i treballava al museu de Ceret. I sempre he estat amb ell per parlar d'art, per parlar de pintures, i en sap molt més que jo. I no té res a veure que li he dedicat la cançó amb el que diu la cançó, però és una cançó que li agradava molt. Per què li agradava molt? Perquè l'Esteve Sabenc, em sembla que era el 93 o 95, no me recordo la data, el seu fill va morir en un paller estropat per un cotxe. I això el va tocar molt amb la seva dona, amb la seva mare. I aquesta cançó explica una mica, si vols, el ressentir que pots tenir quan tens un dolor fort per una raó més o menys real, que explica el que pots tenir com remordiments al dolor.
1: I en la cançó també dius: és un vals per ballar sol. A tu t'agrada ballar, Pere?
2: M'ha agradat ara no ballo tant, però sí, m'ha agradat, sí.
1: I en aquesta cançó s'hi sent un llaüt?
2: I a la Paula toca, fa anys que toca amb mi, i aquesta cançó li ha agradat molt i ha decidit de fer aquests arranjaments amb el meu guitarrista Gerard Melú. Són ells que han fet els arranjaments d'aquesta cançó. I és veritat que al final hi ha el llaüt, que és un... està bé.
1: Doncs escoltem el vals de Pere Figueres.

0: A Ràdio Arrels cada setmana presentem un disc diferent i aquesta setmana és Vora vosaltres, del cantautor de Catalunya Nord, Pere Figueres, que presentarem. Pere, els arranjaments de les teves cançons, qui és que les fa?
1: És el meu guitarrista Gerard Melú, que sempre ha estat amb mi. I de tots els discos que he fet, ell sempre ha estat present per a fer els arranjaments d'aquestes músiques. És molt, molt interessant, el Gerard, a nivell musical.
0: I aquest disc, has decidit anomenar-lo Vora vosaltres perquè el dediques a tota la gent qui t'ha envoltat durant aquests anys, aquests anys d'artista i abans, fins i tot, també. I per finançar-lo ens explicaves que hi han hagut artistes que han fet obres, pintures, i aquestes obres s'han venut i amb aquests diners has pogut finançar aquest disc.
1: Sí.
0: Ens pots parlar una mica dels artistes, d'alguns dels artistes que han participat en aquest disc?
1: El que m'ha estranyat molt és que quan hi ha hagut l'exposició, per exemple, jo en coneixia uns quants, però no tots. Com vaig arribar a Illa de Tet, veig que al carrer hi ha molta gent, i m'estranya molt perquè, sí, clar, hi ha gent sempre a les exposicions, però veig gent que mai venien, i això m'estranya. Veig gent que coneixia i gent que no coneixia, i a un moment donat, a l'Esteve Sabenys, que és ell que va muntar això amb l'André Robert, me diu: bon Pere, hem d'entrar, que obres de venir amb mi al micro. I jo li dic: cony, que no tinc res a dir-ho, vinc a mirar l'exposició. I em diu: sí, sí, però veus, totes aquelles pintures són per tu. I aquí quasi que em vaig desmetllar.
0: Era una bonica sorpresa que t'havien fet.
1: Sí, sí, una excel·lenta sorpresa. D'una gentilesa que ni ho pots imaginar. Com va que gent que ni em coneixien a vegades, quan l'Esteve Sabenys els van a veure per dir-li fes una pintura per al Pere, ho han fet. I això a nivell humà i relacional és molt, molt important. De saber que hi ha gent que per ajudar són aquí.
0: I ens pots dir alguns noms d'artistes que hagin participat? No cal que els diguis tots.
1: L'Esteve Sabenys, clar, l'André Robert, el Pascal Comalada, que ha fet aquesta pintura del el Pere Figueres, Pere a Figueres, la ciutat, hi ha molt d'humor, la Francesca Caruana, que coneixia, que hi havia més, el Miquel Forquet, el Marc Forquet, que és també de Seret, que coneixia més. L'Emmanuel Ajude, la coneixia una mica, el Nicolà Gonatti, que coneixia molt poc, el Christophe Massé, que coneixia perquè, com feia taps de suro, les escultures que feia amb el suro, coneixia el seu pare, el Josep Moresó, que és el pare de la Paula, el Robert Magentí, que és un noi que vivia a Seret, que és natiu de Pontellà, és un amic, i a més encara el Michel Panyú, per exemple, el Claret Serraïma no el coneixia, aquí hi ha més, la Dolors Rossinyol tampoc, l'he coneguda després de la història, el Jordi Tolosa fa poc que el conec, i el Patrick Soladí, que era un amic de Bages, i tots els altres també.
0: D'aquí poc escoltarem la cançó El teu anar. Aquesta cançó la dediques a la Cristina Giné, que és la persona que comparteix la teva vida.
1: La meva dona, sí.
0: I per què has decidit dedicar-li aquesta cançó?
1: Perquè la vaig escriure per ella al començament de la nostra relació, perquè va ser una relació una mica complicada, anem a dir. I vaig escriure aquesta cosa. No puc explicar tot, eh?
0: No cal que entrem en els detalls. Doncs tot seguit escoltem Pere Figueres i la cançó es diu El teu anar.

0: Aquesta setmana el disc que estem presentant és Vora vosaltres, de Pere Figueres. En aquest disc, Pere Figueres, ets tu qui has escrit cada una de totes les cançons?
1: Sí, sí, sí.
0: I tu, abans de fer aquest disc, acostumaves a cantar cançons que no forçosament escrivies tu?
1: Al principi potser perquè no havia encara escrit. A l'època del grup Guillem de Cabestany, per exemple, ja cantaven el Lluís Llach o el Raimon o l'Ovidi, però d'ençà que he escrit i que he començat a fer discos i que l'escriptura i la música m'agradava molt, canti molt poc. A part, en concerts, per exemple, m'encanta l'Ovidi Montlló, a vegades faig una cançó de l'Ovidi. Hi ha un cantant francès que m'encanta, que es diu Jules Bocarne, que és belga, i que ha traduït un poema àrab, no recordo el nom, i aquest poema m'encanta i a vegades canti, traduït per jo, aquest cant, que és un cant sobre la bomba atòmica. Però cantar els altres m'interessa pas massa, vull dir, ho faig perquè el públic així descobreix altra cosa, però sí que ho sé fer.
0: La cançó que presentarem ara és Dolces hores de mistança i aquesta està dedicada a Gérard Melou. Ens pots explicar qui és Gérard Melou?
1: Gérard Melou és el meu guitarrista de sempre, d'ençà dels anys 70, que toca amb mi. I és veritat que vaig escriure aquesta cançó, no era una cançó al principi, era un text. Li vaig dedicar aquest text fa molts anys i un dia m'hi vaig posar i vaig posar la música damunt i ell va fer els arranjaments per la gravació, a la qual es va afegir la Carola Parrera al nivell del clavecí. És un text molt... Per jo m'agrada molt aquest text, perquè és ben bé el que penso del Gerard, i ell també li plau tocar-la molt, perquè ha fet uns arranjaments molt macos.
0: I és una cosa que fas sistemàticament, de primer escriure el text i després posar la melodia, o depèn? Com ho fas per escriure cançons? Explica'ns.
1: Jo quan llegeixo canto, doncs, un llibre o el que sigui, tinc sempre ganes de posar-li notes a damunt dels mots. És una mania, és un...
0: Una deformació professional.
1: Una deformació professional. I a vegades és el contrari. Escric no sé quina música hi posaré, o faig la música i després hi posi mots. Això depèn de com em trobo en aquest moment.
0: Escoltem, doncs, Dolces hores de mistança, de Pere Figueres, del seu darrer disc, Vora vosaltres.
2: Dolces hores de mistança, recollides a poc a poc. Sou dites les més amantes, tan poques

posades per al destí. Com el respir d'una dansa i el perfum de bon vi. Caminen aquelles hores per les mans del meu company. Quan la rosada s'esgota, dringuen vives com cristalls.

0: El disc que presentem a Ràdio Arrels aquesta setmana és Vora vosaltres, de Pere Figueres, i parlarem ara de la cançó homònima. Aquesta cançó, Pere Figueres, la dediques a André Robert. Explica'ns qui és André Robert.
1: André Robert és un home que viu a Illa de Tet, que és criol, fa molts anys que viu a França, i és anarquista. I ha dedicat la seva vida a defensar l'art, la pràctica de l'art, de l'escriptura i de la pintura. Ell és pintor i poeta, criol, escriu en criol, i té una galeria d'art a Illa, on cada dia, a cada setmana o cada mes, s'hi fan exposicions de pintures. També jo hi he fet concerts, hi ha hagut teatre, en fi, hi ha hagut poesia, hi ha una... És un home, un militant disponible, fàcil d'accés, d'una gentilesa a tot petar, i és bo. Hi ha poques persones que conec com ell, disponibles i disponibilitat, i sense cercar altra cosa que ajudar-te.
0: I aquesta cançó és la que dona el seu nom al disc. Quan la vas escriure, Pere?
1: Això deu haver 30 anys, potser, o 40, no em recordo. Hi ha molts temps que la vaig cantar. Clar. La cantava un poc a l'època. Era diferent, hi ha més d'una versió. En fi, jo he tirat aquesta versió. Hi ha hagut més d'una versió d'aquesta cançó, tant musicalment com a nivell de la poesia.
0: Perquè totes les cançons d'aquest disc, les 12 cançons que componen aquest disc, Vora vosaltres, que va sortir l'any passat, si no m'equivoco...
1: El 2021.
0: El 2022. El 2021, si no m'equivoco. Les has compost o escrit en moments diferents de la teva vida.
1: Això. Són moments que han marcat els meus pensaments a la vida que he passat. Que ha estat una vida una mica complicada, també, però vaja, encara estic aquí.
0: I si haguessis de triar una cançó del disc, la que...
1: Jo diria que el disc no m'agrada, perquè sempre, quan acabes quelcom, ho haguessis dit, cal tornar a fer. Però si hi ha una cançó que m'agradaria, ara m'estudi si n'hi ha una de més que les altres, diria que és El Calaixet.
0: El Calaixet.
1: És que és veritat que no estic col·leccionista, però guardo moltes coses, tinc els calaixos a petar, plens, i m'agrada retrobar i recordar, gràcies als calaixos, el que he estat, el que sóc i el que potser seré.
0: M'ha agradat molt això. I acabarem aquest disc de la setmana escoltant Vora vosaltres, la cançó que dona el seu nom al darrer disc de Pere Figueres. Gràcies d'haver estat amb nosaltres aquí a l'estudi de Ràdio Arrels, Pere.
1: Gràcies a tu, Paula.

fora del temps que passa, fràgil com una mà, tendre com el bon pa. On a vosaltres una cançó que va més lluny que l'horitzó, on vos espera la companya. Vora vosaltres un desig que sol ho expliquen els dits de les vostres mans quan

esperant, esperant. Per a vosaltres una cançó que va més lluny que l'horitzó on vos espera la companya. Vora vosaltres un desig que sols ho expliquen els dits de les vostres mans quan

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Josep, tinc 6 anys i m'agrada l'estir perquè vaig a casa de la meva àvia.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Pluja de Santa Cristina, benvinguda si és cristal·lina. La pluja no és tampoc per avui. Aquests dies no hauria de canviar el text de la previsió del temps, és cada dia igual, només hauria de canviar el nom del sant. En resum, la calor continua amb vents fluixos de llevant o de marinada, pocs núvols o cap. Pot ser la formació de cúmulus d'evolució diurna a la muntanya i bastant inofensius. Per les màximes, 32 a Oceja, 29 a Font-rabiosa, 31 a Toès, 32 a Vinçà, Sant Miquel de Llotes, Terrats i Vingrau, 32 a Baja, 35 a Ceret, 31 a Polies i 30 a Serrallonga. Ah, hauria de baixar d'un pèl de mà. L'aigua del mar és a 26 graus, avui és Santa Cristina. Santa Cristina, forats i sardina, això es diu a la costa al sud de Catalunya. El 24 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya declara la rumba catalana patrimoni d'interès cultural i musical a Catalunya i dona suport al projecte de candidatura de la rumba com a patrimoni cultural a la UNESCO.
4: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
6: Ràdio Arrels.
3: L'hora, 100% en català.
4: A Ràdio Arrels.
7: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb Joan Manel Serrat.

És quan dormo que hi veig clar aquest poema de J.B. Foss musicat per Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat, que és un músic barceloní nascut l'any 1943 i és un dels cantautors catalans més coneguts arreu del món. Va començar la seva carrera artística com a membre dels 16 jutges i de la Nova Cançó, amb grans cançons que serien molt importants pel catalanisme en un moment de lluita contra la dictadura franquista. Serrat va ser un cantautor molt estimat a Catalunya. L'any 68, Serrat va començar a publicar alguna cançó en castellà, cosa que va provocar moltes crítiques per part dels seus companys. Aquell mateix any, Televisió Espanyola li va oferir representar Espanya, encara franquista, al Festival d'Eurovisió, cantant el La La La en castellà. Finalment renunciaria a anar-hi, segons sembla, dient que no hi aniria si no la podia cantar en català. Finalment seria la cantant madrilenya Maciel qui cantaria aquesta cançó en castellà al Festival d'Eurovisió i guanyaria el certamen. Després d'aquest fet, Joan Manuel Serrat continuaria publicant àlbums en català, com el disc de cançons tradicionals, però compaginant-ho cada vegada més amb àlbums en llengua castellana, a vegades fins i tot signant-ho amb un nom espanyolitzat com a Juan Manuel Serrat. Amb les seves obres en castellà, Serrat ha fet una carrera musical molt prolífica als països hispanòfons i encara amb una vinculació política denunciant dictadures sud-americanes. Tot i això, Serrat ha abandonat progressivament el catalanisme, fins al punt que durant el procés independentista era una de les cares visibles de l'espanyolisme a Catalunya. Aquest fet ha comportat que molts catalans el considerin com un traïdor. Malgrat tot, això no impedeix que les cançons de Joan Manuel Serrat siguin unes de les peces més valuoses del patrimoni musical de la nostra llengua.

Noia de porcellana, aquesta cançó d'en Pau Riba, però que en Joan Manuel Serrat va versionar a l'àlbum D'un temps, d'un país. I ara sentirem una de les cançons molt conegudes de Joan Manuel Serrat, una cançó bilingüe en castellà i català que es diu Cançó de Bressol.

0: un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Joan Manel Serrat.
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.

Mai hagués imaginat que cantaria una cançó meva i que avui estigués aquí, a aquest escenari. Aquell cantant que feia abraçar els meus pares a la festa major d'Esplugues. Amb tots vosaltres, el rei, Moncho! Moncho!

0: Toni Olaf al piano. Moncho.
1: Ràdio Arrels 100% en català.

Juan Uso. ¡Oh!

0: L'ovació de la cançó protesta el nou himne lletgista que diu i fa.
1: Ràdio Arrels. Són les 11.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Pluja de Santa Cristina, benvinguda si és cristal·lina. La pluja no és tampoc per avui. Aquests dies no hauria de canviar el text de la previsió del temps, és cada dia igual, només hauria de canviar el nom del sant. En resum, la calor continua amb vents fluixos de llevant o de marinada, pocs núvols o cap. Pot ser la formació de cúmulus d'evolució diurna a la muntanya i bastant inofensius. Per les màximes, 32 a Oceja, 29 a Font-rabiosa, 31 a Toès, 32 a Vinçà, Sant Miquel de Llotes, Terrats i Vingrau, 32 a Baja, 35 a Ceret, 31 a Polies i 30 a Serrallonga. Ah, hauria de baixar d'un pèl de mà. L'aigua del mar és a 26 graus, avui és Santa Cristina. Santa Cristina, forats i sardina, això es diu a la costa al sud de Catalunya. El 24 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya declara la rumba catalana patrimoni d'interès cultural i musical a Catalunya i dona suport al projecte de candidatura de la rumba com a patrimoni cultural a la UNESCO.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels, a Canet, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, Magí Olià, m'agradaria l'estiu perquè podem anar a la fira.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Soc l'Enric Balaguer, és el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent amb Felip Dorrandeu i David Muntanya. Com cada mes és el Punt Agrícola, juliol i agost funciona també i pel juliol ni dona ni cargol, però agricultura. Bon dia, Felip Dorrandeu.
1: Bon dia.
0: I bon dia, David Muntanya.
2: Bon dia a tothom.
0: I gràcies una vegada més per ser aquí. Aviam, l'actualitat, penso que hem de parlar del foc, de l'incendi, que no us ha tocat directament, però Felip, tampoc no el tenies gaire lluny, no?
1: No, dilluns a la tarda, quan me vaig aixecar de la migdiada, vaig tenir por, clarament. Veient tot aquest fum davant del mas, diu, uau. I entre això i la falta d'informació, he sentit, bon, ves a emplenar l'atomitzador. I per primer cop de la meva vida em vaig agafar una maleta, em sentit, si t'entenes d'anar, que realment hi ha un problema, que te cal prendre d'important? I ho vaig fer. Amb la meva dona ho vam fer, tot el que era de fora que podia cremar ho vam entrar dins la casa o dins dels garatges. I, bon, i de fet, la marinada se va aturar i el foc, evidentment, va pas arribar fins a casa. Però vam passar una hora i mitja dins aquesta fumatera i aquesta calor. Bon, evidentment, tenia per res a veure amb el que van patir la gent a Bula, a Illa o a Rigardà, però tenes temps de pensar. I jo vaig recordar el foc del 86, que el 86 hi va haver un foc just al costat del meu mas, i vaig recordar que aquest any hi havia mon pare i dos o tres veïns amb els tractors i els, com se diu això, els pulveritzador, i que vam remullar les parets de les cases i sobretot tota una línia d'arbres de xiprers que teníem a la vora, perquè el foc era tiat per marinada i després per tramuntana. I vam poder veure el 86 un Canadair de prop, realment de prop, perquè quan tu que coneixes la meva casa, hi ha xiprers que se van cremar i el foc que era a tot a dalt del turó, és a dir, jo veieu 100 o 200 metres més en amunt i venien rec a vespies, un vespies en un lloc sec.
3: Bon. Això ho agafen, no?
1: De seguida agafa. I el que va anar bé aquest any, el 86, és que el foc va ser primer atiat per marinada i després

0: va fer tramuntana, i la tramuntana va tirar, bé, va empènyer el foc més lluny, i un lloc, a llocs que ja havia cremat, doncs va anar bé. Va pas cremar res com, com enguany, eh? Enguany sí que, uau.
1: He fet una pregunta, la torno a fer, per això al David li he fet una mica fora d'antena, el bestiar com reacciona? És que reacciona, no eren al foc, a les teves vaques, però, no. Però també veien segurament el... Potser si veuen pas gaire.
2: El bestiar que sigui...
1: Potser veuen aquest gran fum.
2: Penso que el bestiar, que sigui el que sigui, quan veu arribar el foc, se'n va.
1: Mm. Sí.
2: Agafa mena de fuja i si se pot en fuja, se mira de se'n anar. No, per ara les vaques mai s'han tingut amb aquesta història de foc, però penso que jo, tot el que és el salvatjum, hasta i tot, tothom mira de s'escalivar i se'n anar més lluny possible.
1: Has tingut col·legues que han perdut bestiar?
2: No, però el que sigui, encara no som sentit a parlar de destrossa amb animals o coses així. Pensi que tot el que s'ha pogut salvar ho han fet abans, de sortir cavalls, hi havia cavalls en indrets que se podia cremar i pensi que s'ha cremat. Han posat fins aquí, cap a Eus i Estuer, pensi. I... No he sentit a dir que hi havia gent que hagin perdut bestiar.
1: És que un dels problemes és justament el manca de bestiar, que netejaven una mica els sotaboscos, una cosa així.
2: Sí, fa partida, podria ser una resposta a la problemàtica del foc, però no hi ha fora que això. Sí, falten ovelles i cabres. En cada poble, i hi ha pobles on no hi ha ni una ara. El que hi ha és que fa 40 anys que tot això ha evolucionat, però això ha evolucionat d'una manera que no és bona, la prova. S'ha perdut també tot el que abans se'n deia la cintura verda a la vora dels pobles, tot el que hi havia, sí. Totes les hortes que feien una mica de parafoc. La terra, els primers cultius que tenia quan sortís al poble eren jardins i hortes on hi havia verdura, això restava el foc. Ara a la plaça hi ha urbanització i hem pres les urbanitzacions, hi ha terres incultes i hem pres hi ha el bosc, i quan hi ha un incendi com el que ha arribat aquests dies, el foc arriba davant de les cases.
1: I tu, sí. Felip, tens col·legues, perquè hi ha presseguers que s'han cremat,
0: sí,
1: per això.
0: Sí, vinyes, presseguers, que... Camps, sí, tinc col·legues a Bula, que tenen Bula i Ia, que han perdut coses, eh?
2: Sí.
0: I que han perdut arbres. Bé, la collita, primer, els arbres... cert, segur, d'altres que veieu se podran recuperar, i per recuperar els arbres sembla una bestiesa, però els tubs per regar
2: també
0: són de plàstic.
2: Sí.
0: I això, bé, se fon, se crema i se fon, i de cops te dius, a més, és increïble com fon i com fon rebent. I s'hauria de poder enviar l'aigua, engegar l'aigua de seguida, amb un punt al foc passat, però ho podes pas, ja que els tubs són trencats.
2: No n'hi més.
0: Doncs de moment jo diria que és encara massa d'hora per fer el balanç d'aquesta catàstrofe, però efectivament hi hauria una reflexió global a tirar endavant sobre l'agricultura i tots els papers de l'agricultura, perquè aquí l'agricultura té un paper. I del meu punt de vista, que te diré, si totes aquestes terres s'han abandonat, és que era massa difícil de conrear i perquè portava pas cap sous. I al mateix temps, quan senti certs sindicats que reputeguen contra això o contra allò, jo me sembla que cal pensar als ingressos, al revingut del pagès, i no pas forçosament als cultius. i a tot el que fa, cal pensar a tots els serveis que fa l'agricultura.
2: Sí. I la prevenció del foc n'és una.
0: Exacte.
1: És que l'agricultura, finalment, és un tema que la trobem a tot arreu, a tots els àmbits de la vida, finalment. Evidentment que sempre parlem d'alimentació, però evidentment hi ha tota aquesta part que és la gestió, jo diria, la gestió del territori.
0: Mm-hmm. Sí, tothom pensa a l'agricultura com a proveïdor de menjar, però és pas res que això. Sense agricultura, me sembla que el turisme perd paisatges, sense agricultura hi ha riscos de foc, sense agricultura hi ha, en països com el nostre, hi ha menys feina, això també ho cal dir, menys feina per gent que tenen pocs diplomes, i això existeix, que ho vulguis o no. Això m'encantaria poder emplegar enginyers agrícoles pels meus camps, però no, n'hi ha pas.
2: No en trobem gaire.
0: Tapem pas massa.
2: Tapem pas massa, no?
0: I efectivament, jo me'n recordo pas quin polític va venir i parlant de les cooperatives. Això són les nostres fàbriques. I bé, tenia raó.
1: Sí, és...
0: I sempre se descuida això, parlem un munt d'aigua, de sequer. Bé, si l'agricultura rega pas, les capes freàtiques tenen pas aigua.
2: S'afluixen.
1: Estic pensant a altra cosa, parles de cooperativa, però que també s'ha perdut una mica, és la indústria de transformació, per exemple, les conserves que hi havia a Sant Esteve, a Sant Mamet, sí. I tot això fa part d'una economia important. Em sembla que cap a la Plana, a la Salanca, fan enciam, no? Hi ha una empresa important d'enciam.
0: Sí, hi ha, també a Elna hi ha una... Hi ha empreses que fan transformació. Mm. El problema, jo tinc ganes de dir, també és la mundialització. Jo recordo, no sé pas si eres major un cop que la cooperativa de la qual fèiem part vam anar a veure el grup italià que havia reprès una empresa que les cooperatives del territori havien fundat als anys 90. I aquests italians s'excusaven quasi bé, me diuen... Fem venir botes
2: de
0: préssec, pas de xuc, de melassa de préssec, de pulpa de préssec de Xina,
2: sí.
0: I és menys car del que nos veneu aquí. Doncs visca la mundialització.
2: És algo que sí.

0: Escolteu Ràdio Arrels, és el Punt Agrícola, amb dos pagesos del Conflent, Felip Dorrandeu i David Muntanya.
1: David, com sempre, a les vaques ja són amunt, eh?
2: Les vaques ara no poden ser més amunt. Han arribat a la teulada.
1: A part si tenen ales algunes...
2: Ah, no poden ser més amunt, cerquen la frescor i l'atrapen.
1: I justament Nadal, eh? Parlem d'això, fa super calor, se'n parla molt perquè a la resta de l'estat fan encara més calor,
2: sí,
1: que això.
2: Sí, fa calor, però nosaltres a dalt, per aquests cims que siguin a dalt, pleguiem tot això, però si fa 18-20 graus al dia, sí, 20-24, pot pujar 24 i amb aire, i les vaques sempre atrapen una cuillada on se poden posar per descansar, i això els agrada. Els surt les mosques i tenen una bona vida, perquè pensen en major. Jo tinc calor.
1: També van en grup i és molt corrent de veure's un grup de vaques, sí, a l'ombra d'un arbre gran.
2: No, se posen pas massa a l'ombra, però encara se posen, com són Nadal al cim, suporten el sol. Se posen en una cullada i... És que jo també tinc una raça de vaca que són grises, però amb l'estiu el pèl és ben més blanc. I com el blanc no agafa tant la calor, sí, no senten tant el sol com una vaca que pot ser roja o negra, sí, encara més. Vull dir que també és un avantatge d'aquella raça de gascona dels Pirineus.
1: I aquestes vaques els hi cal donar a veure? Els hi portes a veure?
2: O
1: agafen a la muntanya?
2: Agafen a la ribera directament o a les fonts i ja saben que s'adoba la diada, les vaques. Saben, comencen per menjar i se'n van cap a un punt d'aigua, se'n van a veure, acaben de menjar i després se'n van a descansar cap a les 10 o 11 de la matinada, se'n van a descansar fins a 4 hores o 5 hores de tarda i després tornen a partir a menjar, se'n van cap a tornar a un punt d'aigua, se'n van a veure i tornen a venir per separar per la nit. Ho saben fer.
1: Això deu ser, se sap quant, bé, se sap segur, però és que tu saps quants litres beu una vaca al dia, més o menys.
2: Sí, depèn si menja herba verda, no li cal tant d'aigua, el ten dins del menjar, però ara diria que amb una seixantena de litres d'aigua per dia, una vaca grossa pot passar. I amb 10 litres se fa fa la diada.
1: I doncs aquestes vaques beuen aigua bona del Canigó?
2: Aigua fresca del Canigó. I encara hi ha congestes de neu en indrets. Que hi havia anys que no havíem vist congestes tan tard.
1: Felip, sí. La collita de préssecs, si te'n queda algunes, d'abricots, com
3: a
1: va?
3: Per jo la collita de préssecs és acabada, sí, tinc un camp i ja l'he collit. Estic collint carbassons, plantant bròquils, esperant que els melons arribin i preparant per plantar més coses a la tardor. Ara la meva... pels meus camps estic preparant per plantar a una temporada, prepares la temporada següent. Et aquí me cuidi de les pomes, veus, allí al vespre som posat a fer un tractament que cal fer quan fa pas massa calor. Millor de fer-lo a la fresca.
1: Tot i que feia calor, però vull dir que cap a les 6 o les 7 no en feia tant, és això que vols dir?
3: No, jo a les 7 vaig anar a posar aigua i a preparar la barreja i cap a 7 i mitja, 8, sí, estava esperjant i feia encara calor, però saps que la calor se'n va
2: afluixant,
3: va afluixant. Doncs, perquè el producte que vaig utilitzar i que utilitzi és un virus. De fet, és un virus que mata els cucs i les orugues de
2: la poma.
3: Mata les orugues de les pomes.
1: Això hi tenim...
2: Aquella sorpresa que tenim, sempre.
1: Tenim uns pomes boniques, doncs.
3: A bé, sí, cal... Tenim alertes, o tenim informació de la Cambra d'Agricultura que ens diu hi ha el pic de presència...
2: D'eclosió.
3: D'eclosió dels carpocapsa, del que fa el cuc de la poma. Doncs cal esperjar un poc abans i un poc emprès.
2: Cal encadrar.
3: Això mateix. I doncs, com que per aquests animals, quasi bé tots, i quan dic quasi bé tots, pensi tots, els productes convencionals són ineficaços o inútils. Veieu, encara n'hi hauria de vells que són prohibits d'ençà 50 anys que funcionarien. Com que aquests funcionen pas, i bé, cal utilitzar coses... entre cometes noves. És per això que el virus de la granulosis, això serveix, ho poses pels arbres i quan hi ha l'oruga que va de l'ou cap a una poma que atrapa aquell virus, i bé, el virus entra dintre i mata l'oruga.
1: I aquesta malaltia, aquest problema, són problemes de sempre? O bé, la pregunta feta d'una altra manera, és que surt noves malaltia?
2: Pels arbres fruiters, no.
3: Podem pensar al Suzuki?
2: Sí, a la drosofia, a
3: aquesta mosca sí. Suzuki, que abans existia pas.
2: Sí, això fa 20 anys que ara que ho tenim, sembla que sempre està aquí. Bé,
3: tu sembla que només fa 20 anys que ho teníem pas.
2: No.
3: Jo me'l recordi una vegada, per l'anècdota, vaig agafar abricots i els vaig posar dins alcohol amb un poc de suc, sí, un poc d'aigua. I la tècnica que ens seguia, tens tu de Suzuki amb els abricots? No, no vist res. I l'endemà o el vespre agafi els pots d'abricots i
2: tothom
3: entra els abricots dins el col i hi havia ple de petits cucs blancs. Doncs li vaig telefonar, en tinc. Entenc.
2: El que ha evolucionat és que abans pel carpocapsa hi havia temporades ben marcades. Quan arribava hi havia el que en deien la primera generació, al cap d'un mes hi havia la segona generació i potser ara semblaria que n'hi hagi sempre. Com la temporada no és tan precisa, tan marcada.
1: Bé, una mica com l'estiu, que dura més que abans. I
2: no sé si han evolucionat amb el temps o si són els productes que no són tan bons o si són les bèsties que resisteixen més. Potser una mescla dels tres.
3: Jo sí. Tu ho sabré pas dir. Jo el que veig és que intenti de seguir, perquè també tots aquests productes costen car. Provi de seguir els admonestaments de la Cambra d'Agricultura,
2: sí.
3: I tinc un veí que ell se fa pas cagar, fa una esperjada cada 15 dies pel carpocapsa. I això del primer de maig
2: fins a la fi.
3: Fins a finals de setembre.
4: Així és més segur.
3: Així és més segur.
2: És més segur, però no és el que cal anar. El mirar de, com deia en Filip, que també són dinerals, tots aquests productes, i no és també... Cal mirar d'esperjar quan és el moment, no cal fer coses com això fent. Això és el meu punt de vista.
1: David, els vedells segueixen les vaques.
2: Sempre.
1: Són allà dalt també.
2: Són allà dalt. Fan coneixença amb el terme.
1: Amb el terme.
2: Que mai havien estat ells.
1: Mai havien estat.
2: I a vegades estan una mica arrere del ramat i tothom brama, la mare cerca el vedell. És una mica la revolució.
1: Ah, sí, això es nota, és a dir, que se demanen on van. Que...
2: Se demanen, els vedells s'estan en sembla,
1: sí.
2: Els joves amb els joves,
1: sí.
2: I les mares amb les mares.
1: Ah, també.
2: Sí, també, això és la vida del ramat.
1: Sí.
2: Se posen a part, se'n van a fer una girada i d'un cop la mare se regira i veu pas casa el vedell.
1: I potser tenen
2: ganes de donar a mama i no és aquí i llavors rebombori a la muntanya.
1: Quants mesos tenen actualment?
2: Ara tenen 6 mesos de mitjana. s'han nascut al mes de gener i són una mica grossos, és per això que se'n van a fer la llorbida, se'n van a envistar una mica més enllà del ramat.
1: I l'alimentació és en aquesta edat és una alimentació mixta?
2: Mengen com les mares, mengen herba i encara ells tenen dret a un parell de mamades cada dia, se'n van a veure la mare si els dona la llet encara. I el que fan encara tot aquell mes de... tot aquest estiu.
1: I a partir de quants mesos deixen de mamar?
2: Quan la mare els surt. Quan la mare no es vol més. Quan la mare és avançada, que se sent que si es torna plena, se sent avançada que el vedell que té del ventre comença a li remenar. Miren de se sortir la vedella que han criat fins ara. Però no és tan fàcil que això, perquè hi ha aquesta mena de relació mare-fill, mare-filla, o que la cal, si és una bona mare, no deixarà el seu vedell així. Siguin, i potser és una mica complicat la separació, sempre. Quan sortia els vedells de les mares.
1: És que, segons el que expliques tu, sempre, hi ha caràcters molt diferents d'una vaca a una altra.
2: No s'assemblen.
1: És molt freqüent.
2: No s'assemblen totes. Però nosaltres que mirem de tenir vaques que tinguessin bones qualitats maternals i a veure si que facin llet, i quan fan llet són contentes de criar bonics vedells. I llavors és aquí que quan cal sortir, quan cal separar, la vaca encara fa llet i durant 3 o 4 dies, quan encara les seves hormones fan la llet i que no surt, ten de bramar i ten de cercar el seu vedell que ha partit.
1: Perquè és quan fa mesos que heu baixat que comenceu a separar o a sacrificar els vedells, no?
2: Els vedells els sortirem d'ara endavant, d'aquí una mesada, fi d'agost, començarem a sortir els primers de les mares i no sé encara com enguany com ho farem, però sempre és inici de fi d'agost, inici de setembre que comencem a els treure de les mares.
1: És bastant cruel, no? Això que la vostra feina...
2: És una mica... sentimentalment és una mica complicada.
1: Sí, sí, sí.
2: Però en pres, mira...
1: Tanmateix en teniu de sentiment.
2: I sí, i tant. Nosaltres també els hem seguit de sempre, les mares i els vedells els hem vist a néixer. Sí. És el que cal dir. Però sí que és una mica complicat, però sempre cal veure, no cal mirar endarrere, cal mirar sempre endavant amb les naixences que tindrem a l'hivern que ve i les vedelles que guardarem per fer vaques, i cal mirar el positiu, no cal mirar sempre...
3: Això és ben bé una pregunta de... del segle XXI dels temps que vivim ara. Me fa pensar una conversa.
1: D'un bilatà també, no?
3: Però sí, no m'hi deixa. Globalment, em sembla que el conjunt de la societat s'ha allunyat de la natura i de l'agricultura en general. Me fa pensar una conversa que vaig tenir amb la meva dona aquesta setmana a propòsit de les meves padrines. I, explicava la relació que tenia amb una de les meves padrines. I li dic, veus, quan vaig començar de ser grandet, me deia, però ja no té, ajuda-me, vés a m'escorxar un llepin. I la meva dona va obrir uns ulls, què? A escorxar un llepin? Què vols dir? Sí, jo als 11 o 12 anys anava a la llepinera a agafar un llepin i bam, i el matava.
2: I feia menjar.
3: L'obria, el buidava i bé... quan un ramader com en David fa vedells pels menjar.
2: La finalitat, sí.
3: La finalitat és aquesta.
1: Evidentment.
3: Sí. I fa, efectivament, és pas el millor moment, ni suposo ni per ell ni per la mare, però vaja, és... hi ha pas res que vegans...
2: Sí, sí, sí. Que mengen carn. Sí, és una... és una temporada una mica més difícil, però és un dia o dos, l'anegament en ple passa. També, tot ho dic, és que mirem endavant.
1: Bé, bona gent, moltes gràcies per aquest... Moltes gràcies per aquest punt agrícola del mes de juliol 2026. En portem molts, ara, de punts agrícoles, francament. Moltes gràcies per la vostra fidelitat i fins al mes d'agost.
2: Sempre.
1: Sí? Ningú se'n va de vacança?
3: No.
2: Serem aquí.
3: Serem per aquí, oi? Farem, no sé pas si n'hem fet 100 o 1.000 o...
1: No sé pas, ja pas, hem pas calculat, doncs, bé.
2: Sempre tenim coses a dir.
1: Ho sabem pas.
3: Caldrà celebrar l'emissió.
1: Ens inventarem un xifre.
2: D'acord.
1: Ens inventarem un número, una cosa així. O bé sabeu des de quants anys en feu. Ah, bé. Us deixo reflexionar fins al mes d'agost. Sí. Podem celebrar els 10 anys, els 15 anys, no sé què.
2: Farem festa.
1: Que vagi bé.
2: Adéu.
1: Moltes Adéu. Gràcies. Adéu. El punt agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent, amb Felip Dorrandeu i David Muntanya.
4: Ràdio Arrels, ara Inés, 88.2.
5: Ràdio Arrels.
6: Bon dia, són les 12.
7: El repeteig del sol, cada migdia a Ràdio Arrels.
6: Us donem la benvinguda al repeteig del sol. Jo sóc Miquel Martínez Vila i us acompanyaré fins la una del migdia. El programa d'avui és ben farcit de temes perquè falta menys d'un mes per la Universitat Catalana d'Estiu i l'organització ha avisat que tenen problemes econòmics. Parlarem amb el secretari de la UCE d'aquí uns instants a Ràdio Arrels, el Joan Maluquer. I també avui parlarem amb els joves de l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya que porten uns dies fent una estada al Conflent i que faran un concert de cloenda demà a l'església de Sant Pere de Prada. Tot això serà el programa d'avui, però comencem amb la previsió del temps.
8: La previsió del temps de l'estiu.
9: A Ràdio Arrels.
10: Som el divendres 24 de juliol, bon dia. Per aquesta tarda, unes màximes de 30 graus a la plana i 29 a la muntanya. Un vent present al Rosselló, Capcí i a Cerdanya. Demà, les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prada, 17 a Prasamulló, 14 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja al Conflent i a l'Alba i Espí. Tindrem unes màximes de 32 graus al Rosselló, 31 al Vall d'Espí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 24 a Cerdanya. El vent continuarà bufant, sobretot a la Salanca, al Baix Vall d'Espí i a Cerdanya. Diumenge al matí plourà, potser a Salses. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 15 a Prats de Molló, 19 a

0: Radio Arrels, a Codalet, 95.5.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Connectem amb el Joan Maluquer, que és el gerent de l'Universitat Catalana d'Estiu. Joan Maluquer, bon dia.
3: Bon dia.
2: Hem llegit no fa gaire a VilaWeb que hi havia alguns problemes greus per la Universitat Catalana d'Estiu, però, perdona, això jo ho sento cada any. És més greu aquest any?
3: És més greu perquè hi ha una acumulació de retards. Vull dir que això ens provoca un problema de tresoreria que podria fer que no poguéssim afrontar ni les despeses mínimes de posar en funcionament la universitat. Vull dir que això aquesta és la realitat que vam voler donar la veu d'alerta, no? I aquesta és la qüestió, vull dir que nosaltres esperem poder-la fer, però vull dir que estem en una situació una mica angoixant.
2: De fet, no és una qüestió de pressupost. Està pressupostat, sempre pensem que no n'hi ha prou, però està pressupostat, però finalment és un problema del pagament de la... Quin és del pagament d'aquestes subvencions?
3: Sí, sí. I sobretot perquè el que no podem aguantar de vegades és coses com dient una cosa és que et concedeixin una subvenció i després et facin un avançament i després justifiques i et fan l'altra part, una segona part, no? Però quan ja no hi ha avançament, la cosa es complica. I llavors suposo que per la situació pressupostària de la Generalitat de Catalunya, doncs l'any passat la concessió concreta no la vam rebre fins al mes de gener d'enguany. O sigui, nosaltres ja havíem fet l'edició de la universitat i fins al mes de gener no vam rebre el paper. Vull dir, i això, diguem-ne, és una situació molt greu, perquè vol dir llavors a finals de gener ens va pagar el 80%, però el 20% restant encara no l'hem rebut. I enguany hem fet la sol·licitud, si no tenim la concessió, és com si no tinguessis res. Vull dir, això. Si tu vas a una entitat bancària, et dirà, molt bé, ensenyi'm un paper de la concessió, no el podem ensenyar a hores d'ara.
2: Sí, sí, i el paper és un paper, ja és bé, però també cal que arribin els diners. Passa igual amb la regió Occitània?
3: Sí, sobretot, i això de la regió Occitània jo crec que és greu, perquè a més et trobes que, doncs, que venim de l'any, no sé, per exemple, l'any 19, el 20, el 21, era una subvenció de 18.000 euros, i es va passar al cap de dos anys a 14.500. L'any passat van ser 12.000 i enguany ens ho han acordat 6.000. De 18.000 a 6.000. Vull dir, aleshores, clar, arriba un moment que suposo que per ells no devem ser insignificants o que no el que convingui, però és molt greu i, a més, sobretot tenint present que nosaltres tenim una àrea també de llengua occitana i de literatura occitana, vull dir que es fa des de sempre, i per tant, no és únicament que fem llengua catalana o estudis de català, sinó que això també hi és, vull dir que, i que es tractin d'aquesta manera, doncs també jo crec que no ho entenem.
2: Això, doncs, suposo que ara m'hi dic molesta. Més que molesta, crea problema tant amb les entitats bancàries que també amb els proveïdors.
3: Sí, sí, no, perquè és que llavors tot és molt feixuc. Vull dir que, perquè llavors dius, havies previst això, això, doncs, què fas per gastar menys, no? I esclar, i tot. I a més, tenint present que la Universitat Catalana d'Estiu és com una mena de magma, és on dic, que per si sol és com un cos viu que va creixent. És a dir, va creixent, vull dir, d'activitats.
2: Sí.
3: I alhora també ens trobem amb l'altre problema que també que

0: que hi ha poc allotjament,
1: Sí.
0: a Prada, que això és un problema derivat, vull dir que
1: Sí.
0: el secundari, però que és primari, que arriba un moment que nosaltres pràcticament no fem propaganda perquè al final tenim les places que tenim
1: Sí.
0: i que la gent s'ha d'espavilar, sobretot molts alumnes, a buscar-se allotjament fora del Liceu Renouvier, però entre els joves tenim les places que tenim i, per tant,
1: Sí.
0: no podem fer jocs
1: I
0: malabars.
1: a més a Prada, a més tanquen hotels, doncs actualment, doncs és reduït,
0: Això complica molt les coses, la
1: eh?
0: veritat.
1: Ara que parlem d'allotjament, també sembla que hi hagi problema a la seu, aquí a Bayroc.
0: Problemes? Bueno, hi ha... Sí, però però són qüestions de gestió, però que una mica també van... És una qüestió també que és la Universitat Catalana d'Estiu, que el mal funcionament de tresoreria de la Universitat Catalana d'Estiu acaba afectant l'explotació de l'alberg Pau Casals Canigó. Vull dir que no es poden fer les inversions previstes. A més, també això també ens complica la vida, doncs que ens han obligat a fer determinades intervencions a l'alberg, com era una sortida de fums o desenfumatge que s'havia de fer a l'escala, que això ho vam fer, que la Generalitat de Catalunya va pagar la seva part, però no, les gestions amb les altres entitats propietàries no han fructificat i ara ens fan també per un canvi, unes obres de canviar el sostre, els plafons del sostre al vestíbul, perquè siguin ignífugs, esclar, tu dius, són uns
1: Sí.
0: plafons, es canvien i ja està, no? Aquí entra un

0: I puja gairebé 30.000 euros. I dius, molt bé.
1: Sí.
0: I tot això t'ofega. I llavors, clar, tot això acaba provocant certes disfuncions.
1: I recordem que els altres propietaris són la regió Occitaní, el Consell Departamental i una mica l'Ajuntament de Prada.
0: Sí,
1: Tot i
0: exactament.
1: així, es farà aquesta universitat 2026. Siguem optimistes i positius. Quins són els punts, aviam, els plats forts d'aquesta edició 58a, si no m'equivoco?
0: Bueno, plats forts, bueno, és allò que té que hi ha el nostre lema és aquest que és desenvolupament o progrés, és a dir, que no es tracta som una societat que va creixent, però no sabem si va progressant, no? Una mica és tot això. I llavors els plats forts que tindrem bàsicament serà la concessió del Premi Canigó a la Bressola, per exemple, i pels seus 50 anys d'existència. I després també el diari El Punt Avui, també pels 50 anys de la fundació del primer diari al sud en català després del franquisme. Vull dir que sobretot per tot el projecte de compte partícips que van crear, i això doncs, aquí vindrà el conseller Francesc Xavier Vila i la Cloenda, i bé, que això serà important. Després també rememorarem el centenari dels fets de Prats de Molló, que aquí doncs, tindrem un especialista que no sol parlar, que això és important, que és el Giovanni Catini, que és
1: Sí.
0: historiador de la Universitat de Barcelona, i que hi haurà també l'expresident doncs, Pere Aragonès, doncs, també present. Després també vindrà com a professor doncs, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que recordem que ell no pot impartir classes al sud, a les universitats del sud, i en
1: És
0: canvi ho
1: veritat.
0: pot fer la Universitat Catalana d'Estiu.
1: Sí.
0: Vull dir que hem trobat una fórmula feliç. I després també, entre altres, doncs, també recordarem figures com Blai Bonet, pel seu centenari. També hi haurà el tema, com sempre, el record de Pompeu Fabra, que ho farà el periodista Vicenç Villatoro, que segur que ens farà una intervenció magnífica. I després hi haurà també el tema dels 150 anys del naixement de Pau Casals. Això, a banda de l'acte que farem, que encara no tots els ponents estan confirmats, però que jo crec que serà important, també hi ha una cosa que farem, un concert de violoncels.
1: Molt
0: Que
1: bé.
0: això està previst i que serà una orquestra d'estudiants, de l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans, i reunirem uns 25 violoncel·listes i tocarem doncs, peces tan difícils com la Festa Major de Vilafranca al Penedès, que és una peça molt difícil, que requerirà també la intervenció de violoncel·listes professionals, perquè és una peça molt complicada, i després, evidentment, doncs, Sant Martí del
1: Sí,
0: Canigó, el
1: sí.
0: Cant dels Ocells, Nigrassum, coses d'així, que això serà interessant, això és un esforç, vull dir que fem, i en clau, després també farem els 80 anys de Montserrat Roig, això, doncs, que també havia vingut a Prada en diverses ocasions a parlar de literatura, llavors s'hi reuneix el col·lectiu de dones dels Països Catalans i també hi participen i també parlem de l'informe Fènix, aquest informe que diu doncs, que clar, que la precarització de llocs de treball doncs no ens dona un lloc com a societat i
1: Com sempre, una universitat catalana d'estiu molt rica, pluridisciplinària, que va de l'assistència, la presència de grans professors, de grans universitaris, però també una mica de gresca a la nit. Joan Maluquer, moltes gràcies per aquestes precisions i ànims per a la gestió d'aquesta universitat catalana d'estiu que estimem molt a Prada. Moltes gràcies.
0: moltes gràcies a vosaltres per l'atenció.
1: Que
0: Molt
1: vagi
0: bé,
1: bé.
0: gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Escolteu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Escolteu el repadell del sol, com cada migdia a Ràdio Arrels, i ara canviarem de qüestió i anirem cap al programa que us estem presentant aquest estiu, que són els 100 anys dels fets de Prats de Molló, una efemèride que es commemora aquest any, i que a Ràdio Arrels n'hem fet un programa especial amb diversos episodis. Avui us deixem, doncs, amb el quart episodi.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: Macià ha instal·lat la seu de l'Estat català a prop de París, però també a altres llocs, Tolosa, Perpinyà, i va creixent la xarxa per reclutar voluntaris. El coronel Francesc Macià munta una organització planificada d'estil militar, entremig hi ha mercenaris italians.
1: La qüestió que aquests italians també van ajudar amb el tema de la compra d'armes, tenint els seus contactes, i junt amb en Boronat i en Rovira van començar a comprar armes i emmagatzemar-les a la Vila de Nis, de Prats de Molló, que ja era llogada. Qui lloga la Vila de Nis? Doncs el Josep Esparc. Josep Esparc era nascut a Banyoles, però ja estava vivint i exiliat a Elna, i des d'Elna és qui fa els tràmits per fer aquest lloguer de la Vila de Nis, que ara hem rebatejat com Casa Macià.
0: Casa Macià.
1: Macià, d'entrada, era partidari de no dur a terme aquesta acció fins que no tingués 400 o 500 voluntaris ben entrenats, eh? Però com que ja hi començava a haver rivalitats entre els diferents dirigents del partit, discussions partidistes, hi ha una branca que lidera Daniel Cardona, que vol fer les coses d'una altra manera, i també hi ha un grup de joves més radicals que es deien Bandera Negra. Alguns haureu vist unes banderes negres, sí, amb una creu amb vics blanca, la bandera de Santa Eulàlia del 1714, de no rendir-se mai. Doncs aquest jovent fan pel seu compte el que és conegut després com el complot del Garraf. En 1925, aquests joves de Bandera Negra col·loquen uns explosius a la via del tren, a l'alçada del Garraf, perquè havia de passar un tren on havia de portar el rei i el dictador Primo de Rivera. Què volien? Fer saltar el tren, el rei i el dictador pels aires, tot i que fracassen i van un grapat a la presó. Però en tot cas veu que Macià veu que la unitat que hi havia hagut fins aquell moment, mica en mica es va desfent, la gent està nerviosa i té ganes d'acció.
0: Aquest grup és més que es podria considerar més com guerrilleros, no?
1: Sí,
0: menys organitzat, potser menys...
1: Més joves, més exaltats, més amb ganes d'acció, i per tant... amb ganes d'accelerar el procés que Macià volia conduir d'entrada d'una forma més...
0: Disciplinada
1: i més lenta, si era necessari, no? Malgrat això, veient tots aquests esdeveniments, en Macià acaba decidint que ha de tirar endavant. És així com l'octubre del 26, Macià dona instrucció a tots els grups que estaven allistats a París, a Tolosa, a Montpeller, al sud de Catalunya, que es vagin adreçant i concentrar-se tots en aquesta banda de l'Albera, a Perpinyà, a Sant Llorenç de Cerdans, que és on també hi havia un important magatzem d'armes, i a Prats de Molló. Per què? Per ja preparar les dues columnes que havien d'entrar a la Catalunya del Sud a peu i anar fins a Olot per alliberar Olot i la Garrotxa. Aquí, poc abans, és el moment de la data que es coneix com els fets de Prats de Molló. El 4 de novembre de 1926, durant la nit, una cinquantena de policies, de gendarmes francesos, estaven amagats sota el pont, que encara hi és ara, el pont que hi ha sobre el còrrec de Castelló, que és a tocar de la casa de la Vila de Nis, fins que a l'albada, de nit, a les fosques, sembla ser que hi havia una llei que no podien entrar la policia a les cases, i quan es fa de matinada entren a la casa, obren la porta de baix a la cuina i comença l'atenció de Carné Ribalta i alguns més que estaven allà fent cafè, pugen escales amunt i detenen en Macià, que encara era al llit, amb una anècdota, sí, que penso que val la pena explicar. En Francesc Macià, al moment que sent aquell soroll, aquell terrabastall, es desperta, veu que entra gent a la seva habitació i ell allarga la mà a la tauleta del costat del llit per agafar la pistola que tenia. Un gendarme, parlant-li en català, li agafa el braç i li diu: "Senyor Macià, no s'amoïni, que els seus drets seran respectats." És una petita, sí, llegenda, anècdota interessant d'explicar.
0: Finalment, que el gendarme també parli en català és... pas excepcional, però és una mena de respecte, que crec també, però que per què la gendarmeria s'hi posa quan és un afer exterior a França?
1: Bé, Hem de dir que la... els serveis de seguretat de la gendarmeria francesa feia més d'un any que estaven informats i que estaven investigant. Estaven investigant, per exemple, l'entitat que es crea a Perpinyà, que se'n diu Club
0: Excursionista
1: Catalunya. Sí, sí. Per què? Perquè hi ha una denúncia de la policia espanyola dient que tenien armes amagades en un pis. Mm. La gendarmeria hi va i veu que en aquell pis hi havia motxilles, cordes, papers per fer dibuixos de plànols, etc. I en allà li diuen a la policia: és que estem constituint una associació d'excursionisme i ens estem preparant. I per això neix el Club Excursionista Catalunya a Perpinyà, que ja és realment la primera associació independentista nascuda aquí a Catalunya Nord.
0: Mm.
1: Per tant, entremig d'això i el 1926, hi ha molts informes de la policia francesa que avisen de possibles llocs d'amagada d'armament a la Cerdanya, veuen sovint masses excursionistes i masses turistes rondant amunt i avall, van fent informes, van prenent nota. I la diplomàcia espanyola no para d'insistir que segur que en Macià està preparant algun entramat, algun acte terrorista, alguna acció vandàlica. Per tant, la policia francesa té un bon gruix de papers de tota la investigació prèvia que hem pogut veure i estudiar a Perpinyà, mm. i sobretot a l'Arxiu Nacional de França, a París, hi ha uns quants quilos de papers de tot l'expedient de Macià i del seu complot. Fins i tot ja es coneix alguna entrada il·legal de la policia espanyola pel Coll d'Ares, perquè no havien demanat autorització a les autoritats franceses. I això es crea uns greus conflictes diplomàtics entre la diplomàcia espanyola i la francesa, per aquesta transgressió de les competències que tenia cadascú, no? Espanya sempre ha intentat travessar la frontera de forma estranya, il·legal i sense demanar permís. I, en definitiva, la gendarmeria francesa està avisada i veu tot el que es va preparant. Tant és així que quan en Macià dona aquesta instrucció de reagrupar-se tots, la gendarmeria que controla veu i comença a fer detencions no el dia 4 de novembre, sinó ja el dia 2 i el dia 3. Detenen els grups que van arribant amb els trens a Estagell, a Millars, a Perpinyà, a Sant Llorenç de Cerdans i, finalment, la detenció del 4 de novembre a Prats de Montlló, quan ja havien detingut prèviament a tots els grups que havien anat venint. En tot cas, concretem, en Macià tenia preparat dues columnes de soldats. Una havia de travessar pel Coll d'Ares, l'altra des de Sant Llorenç de Cerdans i Costoja, per confluir totes dues a Olot. Si entremig trobàvem Guàrdia Civil,

0: que un dels italians, en Ricciotto Garibaldi, diuen que va ser un delator que va avisar. Però, com dèiem, no és només aquest Garibaldi qui va delatar, sinó que hi ha moltes referències històriques de petites coses que anaven conduint a que s'acabés sabent el que estaven preparant, no? Per tant, com deien, del 2 al 4 de novembre hi ha la gran detenció de tots els grups i arribem a principis de novembre que detenen a Estagell uns grups que venien des de París i des de Tolosa i que es dirigien cap a Sant Llorenç de Cerdans, on hi havia un dels dipòsits d'armes. A Viladenís eren detinguts Macià i el seu estat major. I el 15 de novembre hi ha, dels detinguts, uns 86 els deporten directament a Bèlgica, sense passar per judici. 42 més que van ser detinguts, dels quals hi havia alguns italians, però també els van expulsant fins que al final condueixen cap a París a només 20. De tots els detinguts, sols 20 els porten cap a París a fer un judici. Podem citar els noms, eh? A París hi arriben Francesc Macià, Ricciotto Garibaldi, l'Artur Rizzoli, els germans Josep Buixaderes, en Lluís i Pere Morella, en Joan Moragues, en Josep Fontbernat, Martí Vilanova, Juli Figueres, Roc Boronat, Josep Rovira, Josep Carner Ribalta, Artur Coromines, Abelard Tona, Josep Bordes de la Cuesta, Josep Esparc, Ventura Gassol, Ernest Dalmau i Ramon Fabregat. Realment, tot el nucli central de l'estat major d'estat català. I aquí ho deixarem per parlar del judici a París.
1: És important, eh? Judici a París.
0: Importantíssim.
1: Era el quart capítol dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig.
2: Ràdio Arrels.
3: Escolteu el Repeteig del Sol a Ràdio Arrels i si ens heu escoltat durant les darreres setmanes ja sabeu que els divendres a aquesta hora preguntem a algú de Catalunya Nord a qui li dedicarien un carrer de Catalunya Nord, a quina personalitat n'hi podrien dedicar un. Avui li preguntarem al Pere Manzanares a qui li dedicaria aquest carrer, però que sapigueu que si sou de Catalunya Nord o hi residiu i teniu alguna proposta, ens la podeu fer arribar també per WhatsApp al 07 44 47 75 22, és el WhatsApp de Ràdio Arrels i podeu també fer les vostres propostes que sempre són agraïdes. Us deixem doncs amb aquest programa que l'hem titulat Udonímia Mancana.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Udonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
3: Saludem a Ràdio Arrels a aquesta hora, el Pere Manzanares, bon dia.
6: Bon dia.
3: I t'hem demanat algun personatge que a Catalunya Nord mereixeria tenir algun carrer o algun espai públic i ens has triat en Llorenç Planes.
6: Sí.
3: Com és que ens l'has triat?
6: Escolta, si n'hi ha un, té de ser aquest, perquè m'has dit un nom d'algú de Catalunya Nord. I precisament Llorenç Planes és el pare del nom Catalunya Nord. Als anys 70 va publicar un llibre que va tenir molt d'èxit i que és encara una referència pel catalanisme polític a Catalunya Nord, El petit llibre de Catalunya Nord, en col·laboració amb la seva esposa
3: Montserrat
6: Biosca, això mateix. Doncs és un home de l'Alba i Espí, que ha viscut a Catalunya Nord i ben segur, però també que ha viscut l'exili com a professor d'agronomia, havia treballat al Liceu Agrícola de Tesà i ha publicat uns quants llibres, ha publicat també articles, també ha estat cronista a Ràdio Arrels i és un dels fundadors d'Unitat Catalana, el partit polític nord-català que encara existeix. Doncs és una persona que ha tingut una reflexió molt interessant, molt precursor, sobre l'estat de Catalunya Nord, d'una certa colonització de Catalunya Nord per l'estat francès, de denúncia, però també de proposta amb els seus últims llibres. És un personatge, un referent pel catalanisme polític a Catalunya Nord.
3: A vegades, quan es vol

0: dedicar, diguem, alguna cosa a un autor important que ha fet sobretot una obra important, i el debat entre si dedicar-li a l'autor o a l'obra. És a dir, si
1: Sí.
0: dir carrer Llorenç Planes o carrer de Catalunya Nord, o en aquest cas, què
1: No,
0: creus que val?
1: el carrer de Catalunya Nord no tindria cap sentit, és que perquè és el nom del territori, és el nom del territori. Sí, em sembla que és Llorenç Plans que cal homenatjar en aquest sentit. També recordar que va ser durant molts decennis una peça clau de la Universitat Catalana d'Estiu, que animava la secció d'agricultura i que ha participat també a estrènyer lligams i vincles entre els professionals de l'agricultura de Catalunya Nord i de Catalunya Sud.
0: Doncs en aquest cas, i realment podrien dedicar-li un carrer una mica a qualsevol poble de Catalunya Nord, però
1: En
0: també...
1: qualsevol poble, però si calgués triar un poble, en triaria dos. Un seria en un poblet com a Costuja, per exemple, o la Manera, a l'Alt Vallespí, o bé Sant Nazari, que és l'últim poble on va viure, i on va ser també adjunt al batlle.
0: Doncs queda clara l'aposta de Llorenç Planes com a candidat a tenir un carrer a Catalunya Nord, també com a inventor d'aquest concepte Catalunya Nord, aquest nom d'aquest territori. Ens ho ha estat defensant el Pere Manzanares, moltes gràcies per atendre'ns.
2: El repetei del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.
0: Escolteu a Ràdio Arrels, us ho comentàvem a l'inici d'aquest programa El repetei del sol. L'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya ja fa uns dies que és a Catalunya Nord fent una estada d'estiu i demà faran un concert de cloenda d'aquesta estada que serà a l'església de Sant Pere de Prada. Us deixem ara amb l'Enric Balaguer perquè ha parlat amb membres d'aquesta orquestra simfònica.
3: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
4: Estem a Prada i a Prada hi ha un esdeveniment aquest cap de setmana que és la vinguda de l'Orquestra Juvenil de Catalunya. Jordi Picorelli, tu ets el director d'aquesta Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya. Explica'm, primer de tot, el que és això.
5: Bé, doncs l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya és una orquestra que recull joves de 12, 13 fins a 18, 20 anys d'arreu de Catalunya. Fem encontres durant l'any, a cap de setmana, distribuïts doncs, a un per cada estació de l'any, una primavera, una tardor, una a l'hivern. A l'estiu no n'acostumem a fer.
4: Però... Parlem amb els fundadors d'aquesta orquestra, la Flora i el Josep. Flora, bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: Josep, com va néixer aquesta orquestra?
7: Mira, nosaltres vam començar fa molts anys i la Generalitat de Catalunya es va demanar de fer... Nosaltres ja teníem l'Orquestra Simfònica, que és l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, i ens van demanar, i també tenim una orquestra amb coses amb joves, ens van demanar que féssim un equip de professors per unes estades de música a l'Espluga de Francolí. Vam fer aquelles estades amb un equip de professors que ens coneixien molt perquè treballàvem amb la mateixa orquestra. I l'últim dia vam demanar als nois, vam demanar, escolta'm, què us ha semblat? Què podem millorar? Què us ha semblat per de cara a fer-ho millor? I tot ho van trobar perfecte, excepte una cosa, van dir, és que ens volem tornar a trobar. I vam dir, bueno, fem una trobada d'aquí, o sigui, d'aquí 4 mesos, fem una trobada, ens trobem tots una altra vegada i repassem, toquem, fem una mica de concert. Aquestes trobades es van allargar diferents anys, fins que va arribar un moment que era una orquestra fantàstica. Llavors, a partir d'aquesta base, diguem-ne, de joventut, que tocava molt bé, estem parlant dels anys del segle passat, estem parlant, no hi havia tantes orquestres joves com ara, hi havia molta necessitat, molta afluència, a partir d'aquí doncs, ja vam crear, com a fundació, vam legalitzar els noms de l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya, que era una orquestra amb un marcat caràcter pedagògic. O sigui, teníem l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que és l'orquestra professional, que el que volíem és acostar la música, diguem-ne, simfònica al públic, fent programes atractius i tot això, i també volíem donar a facilitar als joves doncs, l'accés i donar-los oportunitats. I llavors, en aquest sentit, doncs, teníem la vessant de les trobades amb orquestra jove i la vessant de convidar joves solistes per fer de solista amb una orquestra gran. I així va sortir.
4: És complicat de reunir tants joves?
6: Jo crec que no. Crec que un jove, si s'ho passa bé, contamina o engresca amb un altre jove. Ara potser hi ha més entitats, es fan més trobades, es fan més activitats. Quan vam iniciar érem únics a l'hora de fer això. Ara, en aquesta trobada coincideix, ho comentàvem l'altre dia amb la Mercè, doncs, i amb en Jordi, doncs, que ha coincidit amb diverses activitats del mateix caire, no? Però no, se'n troben.
4: Normalment aquests joves, si no m'equivoco, actuen amb petites formacions, trio, quintets, quartets, però aquí entrem en una altra dimensió. Com us ha vingut aquesta idea? És com per ells és també com una formació?
6: A veure, per ells és genial, perquè d'estar treballant tot l'any amb el professor i al fi de curs fer un concertet, que després tinguin l'oportunitat de participar en una orquestra que arriba a ser simfònica, en la major part dels casos, per ells és genial. Per nosaltres ja d'entrada ja sempre ha sigut l'objectiu. L'objectiu inicial de les trobades, quan es feien, quan es van començar i de l'estaix, és trobades de música simfònica. Per tant, el nostre objectiu ja és que siguin formacions que no ho trobaran fàcilment, perquè aquí hi ha corda, tenim metall, tenim fusta, es pot donar el cas que vingui arpa, aquest no és el cas en aquesta ocasió, però hi ha una diversitat d'instruments que no sempre tenen aquesta oportunitat de participar.
4: Ja tinc la resposta, però per què Prada?
6: Home, Prada era una fita que havíem d'arribar. Aviam, ens diem Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya i a més a més ens agraden els extrems, però extrems i havíem de passar-hi. La darrera així gran es va fer a Lleida, que també queda molt en un extrem, tocant a lo que és la franja de Ponent, i ho dèiem de fer-la a Prada. A més, si no m'equivoco, amb les diverses trobades que s'han fet, ha vingut gent d'aquí de la Catalunya del Nord. I Prada per nosaltres és recordar Pau Casals, Pompeu Fabra, Catalunya... Bé, molta història. Això és ens fa il·lusió, ens fa molta il·lusió poder venir aquí.
4: Justament el mestre... Tenia molta atenció, privilegiava la joventut.
6: Pau Casals va cuidar a la joventut, va cuidar en fi, a tota la gent que es va exiliar i per ell la música i tot el missatge de Pau amb els seus concerts bueno, va ser un impressionant. Per mi... El concert d'aquest dissabte, poder-lo fer en aquesta església de Sant Pere, on l'altre dia recordàvem mirant allò i la història doncs, que aquí en l'enterrament del Pompeu Fabra, Pau Casals va tocar tres peces, una d'elles el Cant dels Ocells, dos de Bach i quan... va sortir el fèretre, bueno, va marxar tothom de la parròquia, Pau Casals amb l'orga va tocar el Cant dels Segadors. Això se'ls ha de dir una mica en els joves, se'ls ha de dir.
4: Flora, teniu una mica de... Vos no toqueu, eh? Però teniu una mica de nervis abans d'aquest concert?
6: Home, nervis potser no és això... Però emoció sí, una mica sí, a veure com anirà, sobretot pensant molt de cara amb els joves. Després que vingui públic també és important perquè el concert es fa per algú, no? Evidentment que vindran els pares i amb això ja tenim una quota. Jo crec que la gent vindrà aquí aquí a Prada, algú s'acostarà allà, no sé, esperem que sí, que gràcies a vosaltres es pugui fer més extensiu.
7: No, jo volia dir amb això de que tenim la sort de tenir un equip de professorat molt bo, començant pel Jordi, el director, i tots els professors que hi ha són de primeríssim nivell, i a més no només són bons, sinó que també són persones que diguem-ne que tenen una vessant aquesta humanística que els hi ha de treballar amb joves i compartir faristola amb ell. Però no es tracta de fer una classe magistral, sinó es tracta de tocar costat per costat i que per mimetisme arribi la pedagogia, no per classe ni per autoritat. No? I l'altra cosa és que normalment totes les trobades, el resultat és sempre molt superior al que esperem. No sé què passa, però amb els nanos passa com una espècie de, no sé, d'energia o d'erupció de cop i volta, i em veus els concerts concentrats, tocant bé, perquè fan bé, i realment estem emocionats. Vull dir que els nervis no hi són, només és una mica l'expectativa, però ja sabem que ens ho passarem molt bé i que serà un gran concert.
4: Moltes gràcies. I ara escoltem justament un extracte dels assaigs que es fa al pavelló d'esport de Prada.

0: cop, el sol de la trompeta...
1: Mercè Mireu, tu ets la coordinadora de l'Orquestra Juvenil de Catalunya. Com seleccioneu? Quina és la filosofia d'aquesta orquestra?
2: Doncs mira, nosaltres des de sempre que hem volgut tenir una filosofia on tothom qui es vegi capaç de tocar les partitures d'aquell estatge, que vingui. És a dir, no fem proves de selecció d'aquests joves, sinó que són ells mateixos els que quan s'apunten i veuen les partitures poden dir, jo això ho puc tocar. És a dir, que són ells els propis protagonistes que venen a l'orquestra.
1: Hi ha hagut molts candidats i candidates?
2: Sí, déu-n'hi-do, aquest estatge estem molt contents, estem arribant a ser uns 49 entre tots, gairebé estem rosant els 50, vull dir que estem molt contents, sí.
1: D'on venen aquests músics?
2: Mira, en tenim de tot arreu, gent d'aquí, de la zona vostra, gent també de Linyola, fins i tot, de Lleida, bastanta gent de Girona i la part de l'Empordà, i també força gent de la part de Barcelona. Potser ens falta algú de la zona més de Tarragona i Amposta, que havíem tingut dos candidats, però al final a última hora es van tirar enrere.
1: Després suposo que... Hi ha una mena de selecció o bé massa violins, massa flautes, no sé.
2: Mira, curiosament sembla màgia, però ens arriben bastants violins, que ja és molt necessari. Els violins és, bueno, la base de l'orquestra. I de vent, que sempre se'n necessiten dos, generalment, ens arriben bastant comptats. Sempre una mica més de flautes, que sempre n'hi ha més, però oboès, fagots, trompetes, trombons, ens arriba bastant just el que ha de ser, que no cal que siguin molts. És a dir, que ja ens va bé que hi hagi força corda, aquesta vegada tenim 6 violoncels, que ens va molt bé, i per tant, les violes sempre costa una mica més que vinguin, els altos, que en diem, però en general queda bastant equilibrat. O sigui que sembla màgia, però queda equilibrat.
1: Per exemple, hi ha instruments que no són tan valorats. El percussionista, aquí, que de tant en tant fa toc-toc o una cosa així, això és una mica... Per als que no coneixen la música pot semblar una mica frustrant, estrany.
2: Mira, això és un tema que tens tota la raó, perquè és així. Hi ha instruments doncs, que no són tan populars, tot i que, per exemple, la percussió amb la bateria, amb el rock and roll, amb les coses modernes, és superimportant. Però en aquest cas costa trobar percussionistes de clàssic. I aquí hem tingut una gran sort que hi havia un violinista que també tocava la percussió, que... s'ha ofert ell mateix a dir, doncs jo tocaré la percussió i amb una peça que no hi ha percussió tocaré el violí. I podrà fer les dues coses. Amb el professor, que no hi he parlat d'això, però és molt important perquè tota aquesta colla de joves músics tenen al seu costat un professor que els acompanya en tot moment, inclús en el dia del concert, i fem tots els assajos amb el professor al costat, que això els fa que agafin l'ofici de ser músics d'orquestra.
3: Però aquest any hem convingut que seria bo fer un encontre de 4 dies aquí a Prada per commemorar també la figura i la persona de Pau Casals, donat que és any Pau Casals. Ja fa 150 anys del seu naixement i no podíem deixar de passar l'oportunitat de poder explicar amb els joves músics la gran figura de Pau Casals en la seva dimensió musical i humana en el lloc on ell va estar exiliat.
1: La formació d'aquests joves d'on venen?
3: Ells provenen de diferents ciutats de Catalunya, diferents pobles, i cadascú treballa amb el seu professor, amb el seu conservatori. Ens reunim i fem un treball de posar en comú aquesta música, però cadascú treballa amb el lloc del seu origen.
1: Tenen una formació bastant sòlida.
3: Estan en el seu procés. Hi ha gent que té una formació molt sòlida perquè té una formació del conservatori reglat i treballen moltes hores a la setmana, i potser hi ha algunes persones que no treballen tantes hores a la setmana, però també són benvingudes en el sentit doncs, que si elles són capaces de tocar el repertori, són capaces de tocar l'orquestra.
1: Hem sentit a l'assaig que assageu una obra encertada per al lloc i per al seu autor, Sant Martí del Canigó, de Pau Casals. Quines són les principals dificultats per a aquests joves per interpretar? Molts, segurament que és la primera vegada que toquen junts.
3: certament, com a orquestra, molta gent és el primer cop que ve en aquesta orquestra, per tant, no havia tocat mai amb altres persones, però és un aprenentatge, és una experiència que els fa créixer i és un procés formatiu, per això també ho fem. I pel que fa a l'elecció del repertori, hem fet un repertori molt pensat en el context amb el qual doncs, Pau Casals va desenvolupar la seva activitat musical, no? Que és el cello. Per tant, hem convingut a fer un concert per violoncel i orquestra, on tenim convidada una cellista molt bona, que es diu Margin Ferrer, que va guanyar el primer premi del concurs que vam organitzar expressament per aquesta ocasió. Després també fem dues obres del propi Pau Casals, que és l'obertura del Pessebre i també Sant Martí del Canigó, amb dues instrumentades pel seu germà Enric Casals, i després fem algunes obres de Wagner, que seran obres molt estimades de Pau Casals, fins i tot la cançó de l'Estrella al capvespre, no? És una obra que ell tocava sovint amb el violoncel, i Wagner era un autor molt programat amb l'orquestra Pau Casals abans de Barcelona, quan abans va esclatar la guerra, era el segon autor més programat per l'orquestra Pau Casals després de Beethoven. I després també fem una obra que és a moda d'introducció del concert, que és la Fanfare for a Common Man, amb la participació dels vents, perquè com que els vents no toquen en el Haydn pròpiament, doncs que tinguin també més repertori i poder tocar.
1: Parlarem amb alguns d'aquests joves intèrprets. És que tenen consciència que tocaran al lloc on va tocar Pau Casals? És que això ho tenen present?
3: Aquesta és la idea, que puguin veure el lloc on Pau Casals va estar exiliat i el lloc on Pau Casals va fer el seu festival. Pau Casals, i tocarem a la mateixa església on ell feia aquell festival. Sí, sí, vull que en siguin conscients.
1: Miquel, quin instrument practiques?
0: En aquesta orquestra toco el fagot, però també toco el piano i l'orgue.
1: Des de quan fas música?
0: Des dels 6 anys.
1: És la primera vegada que vens aquí, a Prada?
0: Sí.
1: Tens consciència que tocaràs a un lloc famós on va tocar un músic famós?
0: Sí, em fa molta il·lusió. En el lloc on estudio jo, l'Escolania de Montserrat, cantem també molt repertori de Pau Casals.
1: L'Escolania de Montserrat suposo que t'ha donat també una gran formació. És l'ultra que es pot fer, no?
0: Sí. De fet, és una escola d'ensenyament reglat, també, que a part de... És com l'Oriol Martorell. Fem música i ensenyaments generals, matemàtiques, català, etc., tot junt.
1: No és massa contrenyent de ser a l'Escolania de Montserrat?
0: No.
1: Max, i tu què toques?
4: El violí.
1: El violí. El violí des de molt de temps?
4: Bé, des dels 7 anys.
1: Com encares aquest concert que es farà a l'Església de Prada?
4: Bé, doncs és un concert d'orquestra i doncs has de tocar col·lectivament i no tot sol, i has d'escoltar els altres, per exemple.
1: Max, has trobat nous companys i companyes aquí, i és una dificultat d'interpretar obres amb persones que no coneixies?
5: Sí, és perquè al principi no coneixes a ningú, però, bueno, vas adaptant, vas fent amics i està bé.
1: No t'he preguntat que toques?
5: El contrabaix.
1: El contrabaix. Justament el contrabaix és una pregunta que faig a cada músic, cada contrabaixista. És enorme, no?, això de transportar, de... Com t'ha vingut l'idea de tocar d'aquest instrument tan gros?
5: Doncs perquè... Vaig venir aquí a escoltar el meu cosí a l'orquestra i jo tocava el baix en aquell moment, i vaig dir, jo vull venir a tocar aquí, i vaig pensar, a veure, quin és l'instrument més fàcil que podria aprendre, i del baix vaig passar al contrabaix.
1: Un bon repte, moltes gràcies. Hi ha noies també en aquest grup. Quin instrument toques?
6: El violí.
1: Per què el violí?
6: Perquè m'agrada molt, i des de petita tenia clar que el volia tocar perquè és molt bonic.
1: Els teus pares són músics?
6: La meva mare.
1: Que toca?
6: El piano.
1: Ah, no has volgut fer com la teva mare?
6: No.
1: Es transporta més fàcilment, potser, el violí, no?
6: Sí, m'agrada més el violí que el piano.
1: Ha estat... Des de quan fas violí?
6: Des dels 6 anys.
1: Tens projectes de fer de moment ocupació de fer la teva feina, la teva carrera?
6: Sí, jo de moment em vull dedicar a la música, ara estic al professional i de moment faig el professional i segurament continuaré al superior.
1: D'on ets?
6: De Linyola.
1: On és això?
6: Un poble a prop de Lleida.
1: Aquí hi ha gent de tot arreu, d'on vens tu?
7: Del Baix Empordà, al Torroella de Montgrí.
1: El teu instrument?
7: La flauta travessera.
1: Per què has escollit la flauta travessera?
7: Perquè primer tocava el piano, però volia un instrument que es podia transportar i vaig pensar que la flauta era el millor.
1: Les obres que assageu aquí i que interpretareu a l'Església de Prada, et sembla complicada, difícil?
7: Bueno, algunes sí, d'altres no toquem gaire, però algunes sí.
1: Aquí hi ha un conjunt de joves de la teva edat. Això és un incentiu, és una cosa que toca sovint amb joves, perquè estàs en classe amb gent de la teva edat, però hi ha companys i companyes d'aquí que no coneixies, no?
7: No gairebé cap, perquè és el meu primer cop.
1: Normalment on toques? A església, a sales de concerts?
7: Bueno, a vegades a escenaris, a concerts, però algun cop també hem tocat a alguna església.
1: Et sents preparada per aquest concert?
7: Sí, penso que serà molt xulo.
1: Una mica de nervis o no? És possible que no tinguis nervis, eh?
7: Bueno, com és el primer dia encara no ho sé, però sí.
1: Moltes gràcies a totes i tots.
8: Moltes gràcies, un aplaudiment a tots els campanars!
1: Pac, pac, pac, pac! Aquest concert de l'Orquestra Juvenil de Catalunya és dissabte 25 de juliol a les 6 de la tarda a l'Església Sant Pere de Prada. L'entrada és lliure i gratuïta. Pac, pac, pac, pac.
9: L'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya, que actuarà aquest dissabte a l'Església de Sant Pere de Prada, aquesta entrevista que ens ha fet l'Enric Balaguer. D'aquí uns instants serà la una, anem una mica més tard de l'horari habitual aquí a Ràdio Arrels els divendres, però cada dia volem escoltar la crònica del medi ambient que ens porta l'Albert Noguer i per tant serà el que farem ara.
10: La crònica del planeta. Sigueu tots a Ràdio Arrels.
11: Albert Noguer.
12: Uns experts calculen el cost de la neutralitat carboni. Bon dia. La neutralitat carboni té un preu immens. 3.859.000 milions d'euros l'any fins al 2050 per evitar el caos climàtic. Això segons l'Agència Internacional de l'Energia, citada per un article a The Conversation. Un article que subratlla que, malgrat aquesta urgència, el diferencial entre el que caldria invertir i els capitals realment mobilitzats continua sent enorme. Un estudi sobre 42 països entre 2007 i 2023 mostra una pista central. La transició només es finança de manera sostinguda allà on hi ha estabilitat institucional i un marc regulador clar. Quan un país adopta més lleis, regulacions i plans d'acció en matèria ambiental, el seu entorn climàtic es torna més previsible i creïble per als inversors. Aquesta seguretat redueix la incertesa sobre les polítiques futures i facilita que emissors i inversors sàpiguen quins projectes poden rebre finançament. L'article destaca que aquest mecanisme és especialment visible a Europa, on la posada en marxa d'eines com la taxonomia verda, les normes de reporting sobre riscos climàtics i altres criteris han contribuït a orientar grans quantitats de capital cap a actius verds. En aquest context, la conclusió és clara segons els autors de l'estudi. Més que anuncis dispersos, la transició climàtica necessita un rumb polític creïble i sostingut en el temps. Només amb aquesta estabilitat reguladora serà possible mantenir l'esforç d'inversió gegantí que exigeix és la neutralitat carboni fins al 2050.
10: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
11: Ràdio Arrels.
9: Falta menys d'un minut per la una del migdia i, per tant, anirem acabant aquí aquest programa del Repeteig del Sol. Com cada dia a la una, tindreu la previsió del temps i després també tindreu la ficció radiofònica Nuclear Parano, una ficció que es va enregistrar aquí a Ràdio Arrels ja fa uns quants anys i que aquest estiu hem volgut recuperar, també per recuperar aquesta part de ficció dins de la ràdio, doncs que cada vegada es pot sentir menys una mica arreu, i que hem volgut també posar en valor aquesta ficció nord-catalana ambientada a la Costa Vermella. La podreu recuperar, com dèiem, d'aquí uns instants i nosaltres ens anem acomiadant d'aquest programa. Us desitgem a tots una molt bona tarda de divendres i un molt bon cap de setmana.
11: Escolteu Ràdio Arrels.
10: Ràdio Arrels.
13: Ràdio Arrels. És la una.

0: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Som el divendres 24 de juliol. Bon dia. Per aquesta tarda, unes màximes de 30 graus a la plana i 29 a la muntanya. Un vent present al Rosselló, Capcí i a Cerdanya. Demà, les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prada, 17 a Prasamullu, 14 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja al Conflent i a l'Alba i Espí. Tindrem unes màximes de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 24 a Cerdanya. El vent continuarà bufant, sobretot a la Salanca, al Baix Vallespí i a Cerdanya. Diumenge al matí plourà, potser a Salses. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 15 a Prats de Molló, 19 a Prada, 9 a Montlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alba i Espí. Les màximes seran de 30 graus al Rosselló, 29 al Vallespí, 27 al Conflent, 19 al Capcí i 21 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la plana.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
3: Cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels.
5: A Porvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Porvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
6: Mentre la Yala prenia una dutxa d'aigua ben calenta, en Paul va treure una ampolla de vi negre que havia guardat amb una certa curiositat. Es tractava d'una collita Colonelle d'Olivier Taillant, un vi estrany que generalment calia destapar la vigília per apreciar-ho plenament, sempre amb unes aromes imprevisibles, com si el vi s'adequés a l'ambient en el qual serà begut. Va obrir l'ampolla pensant en la Yala. Una dona misteriosa, la sentia ferida i fràgil, però alhora dura i sempre vigilant. Com si hagués aixecat una muralla entre ella i el món. Però de vegades, la seva veritable natura recuperava l'avantatge perdut, ràpida i assenyada, darrere la muralla. Ho havia d'haver passat malament. D'on venien aquelles contradiccions? Una noia tan bonica i ben plantada en qualsevol dels casos. Va ficar un CD de Lou Rawls a l'equip de so i va preparar una safata de formatges. Com ella trigava una mica, en Paul va sortir a coberta per verificar les amarres de la goleta. La nit era esplèndida, amb més vent i un cel serè. Encara que feia fred, per l'est, la lluna s'havia aixecat. El port romania tranquil. En una nit com aquesta, els teranyinaires de rastre sortien. Va pensar en el seu amic Loïc, la mort del qual era totalment injusta. Un tipus com ell no podia de cap de les maneres morir tan jove. Hauria calgut deixar-li més temps. No la va sentir apropar-se pel darrere. Va tapar-li els ulls amb les mans com per jugar.
7: Qui sóc?
8: El fantasma del vaixell, m'imagino. No t'has trobat una noia molt bonica que es diu Ayala?
6: Es va estrènyer contra ell. Va sentir el seu bust contra la seva esquena. Un desig impulsiu va apoderar-se d'ell.
7: Vens? Tinc fred aquí.
6: Ella ja havia marxat cap a la baixada de la cambra d'oficials. Ell va sospirar.
8: Som.
6: El vi era deliciós, amb aromes de fruites del bosc i de prunes. Van beure en gots grans, van menjar formatge. Van comentar la conversa que havien mantingut amb en François Dolza, però la Yala tenia ganes de parlar, d'explicar-se. Ara sentia que podia fer-ho sense posar-se en perill. La va escoltar sense interrompre-la. El seu matrimoni fracassat i, finalment, els cops. Casa seva, que no suportava més la seva feina, també el va interrogar la seva filla adoptiva, les seves necessitats. Era tard. El CD del concert en directe de Michel Petrucciani al Village Vanguard de Nova York, l'any 1984, amb en Paul Danielson al contrabaix i l'Eliot Zygmunt a la bateria, s'esveien en una tronada d'aplaudiments. Això va representar un parèntesi. Després ella va recular. Va aixecar-se i va desitjar-li una bona nit, un pèl massa seca. En Paul va somriure gentilment.
8: Bona nit, Ayala. Faré l'esmorzar cap a les 8.
6: No va respondre. Va tancar-se a la seva cabina. Ell va endreçar l'ampolla buida i la safata de formatges. Va fer una volta ràpida per la coberta i tot seguit va apagar els llums.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Fa poc hem parlat de com cridar els animals i de com menar un cavall. I bé, avui seguim parlant de cavalls. Comencem pel més fàcil, la família. El cavall, el mascle, l'egua o l'euga, que és la femella. El pollí, el petit del cavall. Hi ha també el poltre, que és un cavall o un euga jove. Si l'animal té un o dos anys, se li dirà sobreany, en un sol mot, sobreany. I de 3 a 4 anys se li diu un terçó, amb C trencada. El corser era el cavall que a l'edat mitjana servia en els tornejos i batalles, talment com el destrer. Un rossí o una rossa és un cavall dolent, vell i flac, talment com una perranya. El cavall semental serà destinat a la cria. El poni és un cavall de talla petita. I escolteu aquests que poden ser útils si jugueu a Scrabble. L'aca, H-A-C-A, és un cavall petit, que no passa d'1,48 m. I una mica més alt que l'aca hi ha la canea, sempre amb una H al començament. D'un cavall difícil que acostuma a aixecar les potes, a tirar guitzes o coses, se li dirà que és quit. Tira guitzes amb una Z i cosa amb una C trencada.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
0: Ràdio

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Part número 3. Se sap que Casals era molt interessat per la cultura popular, la música popular.
1: Li agradava molt i, de fet, la música ell la sent. I encara que sigui un autodidacte, com és el cas, per exemple, de Juli Garreta, hi entra en contacte. Juli Garreta el va interpretar a la Casa del Vendrell als finals de la dècada dels 10 i principis del 20. Hi havia una gran activitat als estius i convidava a tocar. Aleshores, en Juli Garreta hi va, i Casals li agrada molt, era autodidàctica. Tant és així que Garreta li farà una sardana excepcional, que és en Pau Casals, i Garreta, que tindrà sardanes simfòniques de concert, és a dir, difícils de ballar però fàcils d'escoltar, aquestes sardanes de concert, com Juny, excel·lirant, i aleshores Casals amb ell tindran sempre una gran relació. Tant és així que als anys 30, la mort de Garreta, Casals promou un monument que s'acabarà fent a Girona, i en aquest monument doncs va a l'acte d'inauguració.
0: Escoltem un extracte de la conferència de Joan Cuscó, doctor en musicologia, Pau Casals i la música tradicional, a Prada, a l'octubre 2023.
2: Què en va fer de la música tradicional? Hi ha una cosa molt bonica en Pau Casals, és que en realitat te'n dones compte de seguida que tot el que va fer ve dels primers records musicals que tenia. I per tant que quan rememora des de l'exili la música dels castells i es fa enviar les partitures que s'han perdut, però se les fa enviar l'any 55, recorda quan ell era petit, i ell recordava el 4 de 9 de quan ell era petit, i és veritat que es havia fet quan tothom ho dubtava, però ell tenia una imatge de que allò havia existit, ell tenia una imatge de que hi havia uns sons que s'havien fet, ell tenia una imatge de petit, i sempre retorna a aquest món que és el món del Vendrell, el món dels castells, i que és el món de la música dels castells i del so de la gralla, no? Amb els grallers hi va tenir també una relació especial ja a partir del pare, però després ell la va mantenir sempre, no? Que una de les coses que sobta que una figura internacional que es dedica a recuperar Bach es dediqui també a harmonitzar la música d'un graller que no sap ni escriure solfes.
1: La música popular li agrada el so de les gralles, era un gran enamorat dels castells.
0: Josep Maria Figueres.
1: Li agrada aquesta música popular, però el seu és la música clàssica. I de la clàssica, l'europea, sobretot l'alemanya, l'escola alemanya. Ha de tocar Wagner, el dirigirà una vegada, dirigirà, però els seus seran Bach, Beethoven, començarà per Saint-Saëns, etc. Seran aquests músics tradicionals. Per això Puerto Rico diuen, escolti, aquí no, els músics són europeus, els programes són europeus, no tenim la nostra música. I els diu, bueno, vostès aquí a Puerto Rico han volgut que faci un conservatori, una orquestra i uns festivals. Doncs és d'aquesta música, que és la música clàssica. Ell és un enamorat de la música clàssica i, per tant, li entusiasmava tocar Viena, li entusiasmava tocar Alemanya, anirà a Londres i París com a casa seva. De fet, a París hi viurà. Acabarà tenint una casa amb uns dels seus diverses ajuntaments femenins, doncs estarà doncs amb la Guillermina Suja, una exalumna seva, que un violoncel·lista, curiosament totes les quatre persones que amb les que va conviure femenines han estat violoncel·listes: la Guillermina Suja portuguesa, la Susi McCalf nord-americana, la Fresquita, que també va ser l'una seva i que tindrà una gran relació fins a la seva mort l'any 55, i finalment la vídua actual, amb la que tindrà matrimoni religiós, la Marta Martita.
0: De París, de quins anys parlem?
1: Estem parlant de la Vila Molitor, del final de la Guerra Mundial, d'aquests anys, que s'hi estarà 7-8 anys, però ell és un personatge que en aquests anys està a París, però ella és cosmopolita. Viu en els hotels, viu als vaixells, coneix l'Olímpic, que era el vaixell bessó del Titanic, coneix els hotels i sempre procura anar als mateixos. Ella havia fet una gira als Estats Units el 1900 amb la cantant Emma Nevada, que va de punta a punta d'Estats Units amb una gira de concerts, i aleshores ja se situa pel seu alt nivell a la primera línia dels intèrprets. Els músics, els cantants, tenen representants. Aquests representants els gestionen tant els contractes d'audicions com el que se dan els enregistraments a vegades. Casals era amic dels enregistraments perquè diu que perdien fidelitat, però n'acabarà fent. De fet, se'n conserven uns quants, tant del trio Cortot, Casals, Tibó, com d'alguna de les seves audicions, però no els afavoreix massa, ho fa una mica a contracor. Els dels festivals de Prada seran per poder subvencionar els festivals que tenen un elevat cost, etc., però no els promou molt. Però en aquesta acció té uns representants que són de primera línia. Són els representants que tenen les grans figures internacionals. No tenen molts aquests representants i no tothom qui vol anar amb ells hi pot anar. Però Casals té la sort de primer tenir contacte amb periodistes per la seva gran, diguem-ne, capacitat empàtica. Començarà amb periodistes catalans, el Navarro Costabella, el Rafael Santper, col·laborador de premsa en aquest cas, però com si fos periodista, però aquests periodistes, Rafael de Modagues, i comença a haver-hi periodistes especialitzats en música, Francesc Lliudat a la Veu de Catalunya, etc. Però aquests periodistes, també amb la premsa musical, aquí la Revista Musical Catalana jugarà un gran paper, però també amb l'europea, els Mangiot, pare i fill de Le Monde Musical, un altre font i un doll d'informacions sobre la vida de Pau Casals, aquesta revista francesa, i tindrà una gran relació, però també amb els crítics, el crític de Le Monde, el crític de la Figaro, i després aquesta implicació amb els periodistes farà per tant que tingui una gran projecció. També la tindrà amb els violoncel·listes, reconeixen el seu talent, i la prova és que la major part dels seus biògrafs, totes han estat, des de la Lilian Littenhales fins al Baldock, han estat violoncel·listes, amb més o més fortuna. Per tant, coneixen la dificultat de l'instrument, coneixen la capacitat de bellesa que té aquest instrument i, per tant, admiren a Casals.
0: Josep Maria Figueres, parlem justament de la relació que té amb els violoncel·listes. Pau Casals és realment una gran figura per als violoncel·listes encara a l'actualitat.
1: La gent travessava el mar per escoltar-lo en directe i el qui gaudeix de la música és la mateixa

La humitat que hi havia a Puerto Rico, que els portava a restaurar i s'havien de fer, perquè ell volia aquest so. Amb el violoncel, ell, això de ben petit, ja comença amb la paraula que se diu naturalitat. Si hi havia la rigidesa de posar-se un llibre sota el braç i agafar el violoncel amb aquesta rigidesa i aquesta, diguem-ne, fredor, ell diu, obre'l, obre'l, i llença't. I aleshores, ell era pedagog, la seva, no era només un músic, ell era compositor, va compondre part del Passeig, de les Sardanes i altres composicions, era compositor, i notable, i era director. Va, en aquells anys 20, les orquestres pràcticament es passaven directors, anaves convidat i dirigies una orquestra, ell ho fa, tot el món, era un gran director, era, diu, més que músic, diu, jo soc director d'orquestra. Era, doncs, compositor, era músic i després intèrprete, però també de pedagog. I com a pedagog, aquestes quatre facetes de la música, que són pràcticament totes, tocava el piano i el violoncel a la perfecció. Innova. I aquesta innovació trenca la rigidesa, li dona ales i el violoncel esdevindrà protagonista de concerts. Ara ho podem veure amb naturalitat. Pot haver-hi un concert que hi ha el violoncel i només hi ha violoncel, ho tenim assumit. Aquella època no, era un instrument d'acompanyament, com avui podem pensar el bombo o els platadets, gairebé, és acompanyament. El violí tenia un nivell, el piano un nivell, fins i tot l'arpa podia tenir un nivell, perquè no. Els instruments de metall tenien les particularitats, però la corda té aquesta altra. Casals en l'aire, el violoncel, a una dimensió que no serà d'especialista, sinó de sublim. Per això donaran la volta al món. I diuen, hi ha empentes a Barcelona per poder l'escoltar, perquè quan ve a Barcelona, com que està en l'Associació Obrera de Concerts, que hi ha abonats, hi ha 3.000 obrers abonats a l'Associació Obrera de Concerts, que ell ajuda a fundar, ajuda a créixer, en aquesta Associació Obrera de Concerts, doncs, ja hi ha les places donades, tant al Palau de la Música Catalana com a l'Olímpia, o bé, doncs, amb els concerts que pugui fer el Liceu. Per tant, doncs, la gent vol les entrades, hi ha cols de colze per poder comprar una entrada, perquè no es pot, no hi ha més places de les que hi ha. I Casals, per tant, doncs, el violoncel l'enlaida a una situació des de que recupera amb el seu pare, amb aquella botigueta a finals del 19, que la troba aquella botigueta del carrer Ample, les partitures de Bach, de les suites, i aleshores se n'hi enamora, els hi treu la pols, les assaja, i cada dia, i encara diu que no les tocava prou bé perquè encara en volia més per tocar-les cada dia. És a dir, era la voluntat d'un perfeccionisme que els crítics i els afeccionats, els melòmans, tenen la capacitat de dir que la partitura esdevé protagonista i les suites ocupen un paper central en la vida de Casals. I doncs els musicòlegs i el públic diuen que és un virtuós, és el virtuosisme.

Era la tercera part de Pau Casals, Una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remputats a

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
4: Connectem amb el Joan Maluquer, que és el gerent de l'Universitat Catalana d'Estiu. Joan Maluquer, bon dia.
5: Bon dia.
4: Hem llegit no fa gaire a VilaWeb que hi havia alguns problemes greus per la Universitat Catalana d'Estiu, però, perdona, això jo ho sento cada any. És més greu aquest any?
5: És més greu perquè hi ha una acumulació de retards. Vull dir que això ens provoca un problema de tresoreria que podria fer que no poguéssim afrontar ni les despeses mínimes de posar en funcionament la universitat. Vull dir que això aquesta és la realitat que vam voler donar la veu d'alerta, no? I aquesta és la qüestió, vull dir que nosaltres esperem poder-la fer, però vull dir que estem en una situació una mica angoixant.
4: De fet, no és una qüestió de pressupost. Està pressupostat, sempre pensem que no n'hi ha prou, però està pressupostat, però finalment és un problema del pagament de la... Quin és del pagament d'aquestes subvencions?
5: Sí, sí, i sobretot perquè el que no podem aguantar de vegades és coses com dient una cosa és que et concedeixin una subvenció i després et facin un avançament i després justifiques i et fan l'altra part, una segona part, no? Però quan ja no hi ha avançament, la cosa es complica. I llavors suposo que per la situació pressupostària de la Generalitat de Catalunya, doncs l'any passat la concessió concreta no la vam rebre fins al mes de gener d'enguany. O sigui, nosaltres ja havíem fet l'edició de la universitat i fins al mes de gener no vam rebre el paper. Vull dir, i això, diguem-ne, és una situació molt greu, perquè vol dir llavors a finals de gener ens va pagar el 80%, però el 20% restant encara no l'hem rebut. I enguany hem fet la sol·licitud, si no tenim la concessió, és com si no tinguessis res. Vull dir, això. Si tu vas a una entitat bancària, et dirà, molt bé, ensenyi'm un paper de la concessió, no el podem ensenyar a hores d'ara.
4: Sí, sí, i el paper és un paper, ja és bé, però també cal que arribin els diners. Passa igual amb la regió Occitània?
5: Sí, sobretot, i això de la regió Occitània jo crec que és greu, perquè a més et trobes que, doncs, que venim de l'any, no sé, per exemple, l'any 19, el 20, el 21, era una subvenció de 18.000 euros, i es va passar al cap de dos anys a 14.500. L'any passat van ser 12.000 i enguany ens ho han acordat 6.000. Clar, de 18.000 a 6.000. Vull dir, aleshores, clar, arriba un moment que suposo que per ells no devem ser insignificants o que no el que convingui, però és molt greu i, a més, sobretot tenint present que nosaltres tenim una àrea també de llengua occitana i de literatura occitana, vull dir que es fa des de sempre, i per tant, no és únicament que fem llengua catalana o estudis de català, sinó que això també hi és, vull dir que, i que es tractin d'aquesta manera, doncs també jo crec que no ho entenem.
4: Això, doncs, suposo que ara m'hi dic molesta. Més que molesta, crea problema tant amb les entitats bancàries que també amb els proveïdors.
5: Sí, sí, no, perquè és que llavors tot és molt feixuc. Vull dir que, perquè llavors dius, havies previst això, això, doncs, què fas per gastar menys, no? I esclar, i tot. I a més, tenint... present que la Universitat Catalana d'Estiu és com una mena de magma, és on dic que per si sol és com un cos viu que va creixent, és a dir, va creixent, vull dir, d'activitats.
4: Sí.
5: I alhora també ens trobem amb l'altre problema que també que hi ha poc allotjament a Prada, que això és un problema derivat, vull dir que el secundari, però que és primari. Que arriba un moment que nosaltres pràcticament no fem propaganda perquè al final tenim les places que tenim i que la gent s'ha d'espavilar, sobretot molts alumnes, a buscar-se allotjament fora del Liceu Renouvier, però entre els joves tenim les places que tenim i, per tant, no podem fer jocs malabars.
4: I a més, a Prada, a més tanquen hotels, doncs, actualment, doncs és reduït.
5: Això complica molt les coses, la veritat.
4: Ara que parlem d'allotjament, també sembla que hi hagi problema a la seu, aquí a Bayroc.
5: Problemes? Bueno, hi ha... Sí, però és... però són qüestions de gestió, però que una mica també van... és una qüestió també que és la Universitat Catalana d'Estiu, que el mal funcionament de tresoreria de la Universitat Catalana d'Estiu acaba afectant l'explotació de l'alberg Pau Casals Canigó. Vull dir que no es poden fer les inversions previstes. A més, també això també ens complica la vida, que ens han obligat a fer determinades intervencions a l'alberg, com era una sortida de fums o desenfumatge que s'havia de fer a l'escala, que això ho vam fer, que la Generalitat de Catalunya va pagar la seva part, però no, les gestions amb les altres entitats propietàries no han fructificat, i ara ens fan també per un canvi, unes obres de canviar el sostre, els plafons del sostre del vestíbul, perquè siguin ignífugs. Esclar, tu dius, són uns plafons, es canvien, ja està, no?
4: Sí.
5: Aquí entra un arquitecte, una empresa de control tècnic, els materials, els instal·ladors, les vestides, tot plegat, i puja gairebé 30.000 euros. I dius, molt bé.
4: I
5: tot això t'ofega. I llavors, clar, tot això acaba provocant certes disfuncions.
4: I recordem que els altres propietaris són la regió Occitania, el Consell Departamental i una mica l'Ajuntament de Prada.
5: Sí.
4: Tot i així es farà aquesta universitat 2026, siguem optimistes i positius. Quins són els punts, els plats forts d'aquesta edició 58a, si no m'equivoco?
5: Bueno, plats forts, és allò que té, que hi ha el nostre lema és aquest, que és desenvolupament o progrés, és a dir, que no es tracta de som una societat que va creixent, però no sabem si va progressant, no? Una mica és tot això. I llavors els plats forts que tindrem bàsicament serà la concessió del Premi Canigó a la Bressola, per exemple, i pels seus 50 anys d'existència. I després també el diari El Punt Avui, també pels 50 anys de la fundació del primer diari al sud en català després del franquisme. Vull dir que sobretot per tot el projecte de compte partícips que van crear, i això doncs aquí vindrà el conseller Francesc Xavier Vila i la Cluenda, i bé, que això serà important. Després també rememorarem el centenari dels fets de Prats de Molló, que aquí doncs tindrem un especialista que no sol parlar, que això és important, que és el Giovanni Catini, que és historiador de la Universitat de Barcelona, i que hi haurà també l'expresident Pere Aragonès, també present. Després també vindrà com a professor el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que recordem que ell no pot impartir classes al sud, a les universitats del sud, i en canvi ho pot fer la Universitat Catalana d'Estiu. Vull dir que hem trobat una fórmula feliç. I després també, entre altres, també recordarem figures com Blai Bonet, pel seu centenari. També hi haurà el tema, com sempre, el record de Pompeu Fabra, que ho farà el periodista Vicenç Villatoro, que segur que ens farà una intervenció magnífica. I després hi haurà també el tema dels 150 anys del naixement de Pau Casals. Això, a banda de l'acte, farem, que encara no tots els ponents estan confirmats, però que jo crec que serà important, també hi ha una cosa que farem, un concert de violoncels.
4: Molt bé.
5: Que això està previst i que serà una orquestra d'estudiants, de l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans, que seran, i reunirem uns 25 violoncel·listes i tocarem doncs, peces tan difícils com la Festa Major de Vilafranca al Penedès, que és una peça molt difícil, que requerirà també la intervenció de violoncel·listes professionals, perquè és una peça molt complicada, i després, evidentment, doncs, Sant Martí del Canigó, sí. El Cant dels Ocells, Nigrassum, coses d'així, que això serà interessant. Això és un esforç, vull dir, que fem.
4: Sí.
5: I també, en clau, després també farem els 80 anys de Montserrat Roig, això, doncs, que també havia vingut a Prada en diverses ocasions a parlar de literatura, llavors s'hi reuneix el col·lectiu de dones dels Països Catalans i, bueno, i també hi participen i també parlem de l'informe Fènix, aquest informe que diu doncs, que clar que la precarització de llocs de treball doncs no ens d'un lloc com a societat. I
4: com sempre, una universitat catalana d'estiu molt rica, pluridisciplinària, que va de l'assistència, la presència de grans professors, de grans universitaris, però també una mica de gresca a la nit. Joan Maluquer, moltes gràcies per aquestes precisions i ànims per a la gestió d'aquesta Universitat Catalana d'Estiu que estimem molt a Prada. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció.
4: Que vagi bé.
5: Gràcies.
4: Adéu.
0: Radio Arrels, el volum 88.2.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 24 de juliol. Bon dia. Per aquesta tarda, unes màximes de 30 graus a la plana i 29 a la muntanya. Un vent present al Rosselló, Capcí i a Cerdanya. Demà, les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prada, 17 a Prasamullu, 14 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja al Conflent i a l'Alba i Espí. Tindrem unes màximes de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 24 a Cerdanya. El vent continuarà bufant, sobretot a la Salanca, al Baix Vallespí i a Cerdanya. Diumenge al matí plourà, potser a Salses. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 15 a Prats de Molló, 19 a Prada, 9 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alba i Espí. Les màximes seran de 30 graus al Rosselló, 29 al Vallespí, 27 al Conflent, 19 al Capcí i 21 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la plana.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Avui començarem amb Mozart, continuarem amb Mendelssohn i acabarem amb Rimsky-Korsakov. Per començar, aquest minuet, que és el segon moviment de la sonata per piano número 10 de Mozart, que escoltarem amb la pianista Maria Joao Pires. Aquesta sonata és una de les més populars de Mozart, especialment per la famosíssima marxa turca, que és el darrer moviment que avui no escoltarem. No es coneix ni quan ni on va compondre Mozart aquesta sonata. Es creu, això sí, que podria ser a Viena o Salzburg el 1783. També s'ha dit que podria ser a París i potser cap al 1778. Escoltarem nosaltres el segon moviment d'aquesta sonata amb la pianista, doncs, Maria Joao Pires.

La pianista Maria Joao Pires, amb aquest segon moviment, aquest minuet de la sonata per piano número 10 de Mozart, després arribaria, no arribarà avui, la marxa turca tan famosa. Continuarem ara amb 6 minutassos de Mendelssohn per escoltar l'Andante con moto, el segon moviment del trio per piano número 1, amb tres grans com són Yo-Yo Ma, Isaac Perlman i Emmanuel Ax. Aquest trio és el primer i el més conegut dels dos que va fer Félix Mendelssohn. Robert Schumann en va fer l'elogi comparant-lo amb els de Beethoven i Schubert. Ho escoltem, doncs, aquest Andante con moto, el segon moviment d'aquest trio per piano de Mendelssohn.

Mira, aquest trio l'Andante con moto, el segon moviment del trio per piano de Mendelssohn, el número 1 en re menor, amb Yo-Yo Ma, amb Isaac Perlman i Emmanuel Ax. I acabarem amb un fandango. Avui escoltarem el cinquè moviment del Capritx espanyol de Rimsky-Korsakov amb l'Orquestra Filarmònica de Malàisia. El Capritx espanyol, aquesta obra orquestral que va composar Nikolai Rimsky-Korsakov el 1887 i basada en diverses melodies espanyoles. Entre el 1862 i el 1865, el compositor havia viatjat molt pel món com a oficial de la Marina Russa. Aquest fandango asturiano és un ball viu a Astúries. Va ser una obra amb èxit popular i malgrat l'aclamació també de la crítica, el compositor Rimsky-Korsakov s'enfadava pel fet que certs aspectes de l'obra, segons ell, quedaven ignorats. Escoltem, doncs, aquest fandango, el cinquè moviment del Capritx espanyol de Rimsky-Korsakov.

0: Bé, doncs avui hem acabat amb aquest Fandango, que és el cinquè moviment del Capritx espanyol de Rimsky-Korsakov, que hem escoltat amb l'Orquestra Filarmònica de Malàisia, sota la direcció de Nikolai Andreyevich.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Ràdio Arrels, a Bages, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Leo, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè faig surf sobre l'aigua a la platja.

0: braços i deixa't portar.
1: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Som el divendres 24 de juliol. Bon dia. Per aquesta tarda, unes màximes de 30 graus a la plana i 29 a la muntanya. Un vent present al Rosselló, Capcí i a Cerdanya. Demà, les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prada, 17 a Prasamullu, 14 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja al Conflent i a l'Alba i Espí. Tindrem unes màximes de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 24 a Cerdanya. El vent continuarà bufant, sobretot a la Salanca, al Baix Vallespí i a Cerdanya. Diumenge al matí plourà, potser a Salses. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 15 a Prats de Molló, 19 a Prada, 9 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alba i Espí. Les màximes seran de 30 graus al Rosselló, 29 al Vallespí, 27 al Conflent, 19 al Capcí i 21 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la plana.
3: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Avui començarem amb un experiment reeixit de Suso. Suso és el pseudònim d'un productor de Londres, Howe Bennett, que un dia se'n va anar a Gàmbia, a Àfrica, i va tornar amb tots els registraments del poble Mandinga. El 2016 va fer un disc a Keira amb aquests sons i ell hi va afegir diversos instruments tocats per ell mateix.

Ens humana de Suso del disc Eira del 2016. El violoncel·lista Vincent Courtois no és un músic estrictament de jazz. Sempre ha creat ponts amb d'altres disciplines artístiques. Va fer, per exemple, la música pel film Ernest et Celestine. Va posar música a una lectura de l'escriptor Raymond Carver i també per una exposició de fotografies. Escoltarem el disc que va fer el 2015 amb Daniel Erdmann al saxo, Robin Finker al clarinet i Benjamin Musse al piano.

el violoncel·lista Vincent Courtois amb el seu disc West del 2015. Dafer Youssef, un músic nascut a Tunísia, instal·lat a l'estat francès, el 2011 va fer un disc inspirant-se amb el poeta Abu Nawas, que cantava els plaers de la vida. Ell hi canta i toca lut, mentre el piano de Tigran Amasyan, el contrabaix de Chris Jennings i la bateria de Marc Juliana van teixint l'acompanyament.

0: Ode Elegy de Dafer Youssef, del seu disc Abu Nawas Rhapsody del 2011. Abans hem escoltat Suso amb aquell experiment amb sons enregistrats a Gàmbia i després el violoncel·lista Vincent Courtois.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a 100 per dels focats, 93.1.

el vent. Records de vida, la brasa escampillada sota anys i panys de sorra.

una creu. Records de vida i sallen tot desfets dels calaixos de bruma, del clam de la sirena, dels camins trencats, rumiant sempre més

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me diu Liel, tinc 6 anys, m'agrada l'estiu perquè pot anar a la platja.

fins a la glòria el poder de l'error. I ara que no hi ha trinxeres, el combat és l'estratègia d'enfilar-se més que els altres, fora escrúpols.

mur s'enfonsa. L'igualtat no és la mateixa. Quan més temps més et respecten, visca la revolució. Reivindico el miratge de sentir-se viu encara. Viatja pels teus llavis, descobrint en el viatge la certesa.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 24 de juliol. Bon dia. Per aquesta tarda, unes màximes de 30 graus a la plana i 29 a la muntanya. Un vent present al Rosselló, Capcí i a Cerdanya. Demà, les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prada, 17 a Prasamullu, 14 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja al Conflent i a l'Alba i Espí. Tindrem unes màximes de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 24 a Cerdanya. El vent continuarà bufant, sobretot a la Salanca, al Baix Vallespí i a Cerdanya. Diumenge al matí plourà, potser a Salses. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 15 a Prats de Molló, 19 a Prada, 9 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alba i Espí. Les màximes seran de 30 graus al Rosselló, 29 al Vallespí, 27 al Conflent, 19 al Capcí i 21 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la plana.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Avui amb un disc amb cançons populars cantades com les ha cantat sempre la gent del poble, els que no han estudiat música, directament apreses d'altres que les han cantades abans que ells. Són tres, en Jaumet, la Trini i el Ferrer, i es presenten amb el nom de Surti com surti. Això ja

El Gitano, amb el grup Surti com Surti, del disc El peu del cadí, balls i cançons de muntanya i de festa major que van fer el 2009. Aquesta, El Gitano, és una cançó ben coneguda pels grups de música d'arrel. Un dia del 2007, el Surti com Surti, doncs, en Jaumet, la Trini i el Ferrer van participar a la trobada que fan cada any els pastors d'ovelles i vaques al Pla d'Anyella, on van a pasturar els ramats cada estiu. Aquell any, la trentena de pastors van fer un homenatge al pastor més vell, en Joan Piella, dit Pipa. En Jaume, amb els seus 80 anys, va cantar acompanyat pels acordions de la Trini i el Ferrer. Va ser aquí que es va decidir enregistrar aquelles cançons cantades de manera tan senzilla. Una cançó d'aquelles amb història sexual és un balset, un que

un carreter català amb el Surti com surti del disc Al peu del cadí, amb balls i cançons de muntanya i de festa major. Aquestes són cançons que en Jaumet, la Trini i el Ferrer, doncs el Surti com surti, han après dels padrins i dels pastors que l'estiu portaven els ramats a muntanya, al peu del cadí. Els tres són d'allà. En aquest disc, a més d'ells tres, hi han participat pastors que fan música com el Pipa i l'Ernest Sitges, i també la cantant Margarida Darré. En una cantada de cançons populars no hi poden faltar unes corrals.

Les corrandes, amb el surti com surti. La Trini Travé és la més jove dels tres. El seu pare era pagès i tocava l'acordió. Ella comença a tocar-lo quan el pare es jubila i li regala el seu acordió. L'aprenentatge el fa escoltant els vells acordionistes de la comarca. D'ençà que van crear el surti com surti, ella, en Jaumet i el Ferrer no paren de tocar per pobles i trobades d'acordionistes dels voltants de la Seu i de Puigcerdà. Un pas doble ben conegut pels músics tradicionals.

La Cirereta, aquest pas doble amb el Surti com surti, del seu disc Al peu del Cadí, balls i cançons de muntanya i de festa major que van fer el 2009.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Radio Arrels. A Forques, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 24 de juliol. Bon dia. Per aquesta tarda, unes màximes de 30 graus a la plana i 29 a la muntanya. Un vent present al Rosselló, Capcí i a Cerdanya. Demà, les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prada, 17 a Prats de Molló, 14 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja al Conflent i a l'Alba i Espí. Tindrem unes màximes de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 24 a Cerdanya. El vent continuarà bufant, sobretot a la Salanca, al Baix Vallespí i a Cerdanya. Diumenge al matí plourà, potser a Salses. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 15 a Prats de Molló, 19 a Prada, 9 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alba i Espí. Les màximes seran de 30 graus al Rosselló, 29 al Vallespí, 27 al Conflent, 19 al Capcí i 21 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la plana.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels. L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
1: Connectem amb el Joan Maluquer, que és el gerent de l'Universitat Catalana d'Estiu. Joan Maluquer, bon dia.
2: Bon dia.
1: Hem llegit no fa gaire a VilaWeb que hi havia alguns problemes greus per la Universitat Catalana d'Estiu, però, perdona, això jo ho sento cada any. És més greu aquest any?
2: És més greu perquè hi ha una acumulació de retards. Vull dir que això ens provoca un problema de tresoreria que podria fer que no poguéssim afrontar ni les despeses mínimes de posar en funcionament la universitat. Vull dir que això aquesta és la realitat que vam voler donar la veu d'alerta, no? I aquesta és la qüestió, vull dir que nosaltres esperem poder-la fer, però vull dir que estem en una situació una mica angoixant.
1: De fet, no és una qüestió de pressupost. Està pressupostat, sempre pensem que no n'hi ha prou, però està pressupostat, però finalment és un problema del pagament de la... Quin és del pagament d'aquestes subvencions?
2: Sí, sí. I sobretot perquè el que no podem aguantar de vegades és coses com dient una cosa és que et concedeixin una subvenció i després et facin un avançament i després justifiques i et fan l'altra part, una segona part, no? Però quan ja no hi ha avançament, la cosa es complica. I llavors suposo que per la situació pressupostària de la Generalitat de Catalunya, doncs l'any passat la concessió concreta no la vam rebre fins al mes de gener d'enguany. Nosaltres ja havíem fet l'edició de la universitat i fins al mes de gener no vam rebre el paper. Vull dir, i això, diguem-ne, és una situació molt greu, perquè vol dir llavors a finals de gener ens va pagar el 80%, però el 20% restant encara no l'hem rebut. I hem fet la sol·licitud i si no tenim la concessió és com si no tinguessis res. Vull dir, això. Si tu vas a una entitat bancària et dirà, molt bé, ensenyi'm un paper de la concessió, no el podem ensenyar a hores d'ara.
1: Sí, sí, i el paper és un paper, ja és bé, però també cal que arribin els diners. Passa igual amb la regió Occitània?
2: Sí, sobretot, i això de la regió Occitània jo crec que és greu, perquè a més et trobes que, doncs, que venim de l'any, no sé, per exemple, l'any 19, el 20, el 21, era una subvenció de 18.000 euros, i es va passar al cap de dos anys a 14.500. L'any passat van ser 12.000 i enguany ens ho han acordat 6.000. Clar, de 18.000 a 6.000. Vull dir, aleshores, clar, arriba un moment que suposo que per ells no devem ser insignificants o que no el que convingui, però és molt greu i, a més, sobretot tenint present que nosaltres tenim una àrea també de llengua occitana i de literatura occitana, vull dir que es fa des de sempre, i per tant, no és únicament que fem llengua catalana o estudis de català, sinó que això també hi és, vull dir que, i que es tractin d'aquesta manera, doncs també jo crec que no ho entenem.
1: Això, doncs, suposo que ara m'hi dic molesta. Més que molesta, crea problema tant amb les entitats bancàries que també amb els proveïdors.
2: Sí, sí, no, perquè és que llavors tot és molt feixuc. Vull dir que, perquè llavors dius, havies previst això, això, doncs, què fas per gastar menys, no? I esclar, i tot. I a més, tenint present que la Universitat Catalana d'Estiu és com una mena de magma, jo en dic, que per si sol és com un cos viu que va creixent. És a dir, va creixent, vull dir, d'activitats. I alhora també ens trobem amb l'altre problema, que també que hi ha poc allotjament. a Prada, que això és un problema derivat, vull dir que el secundari, però que és primari. Mm-hmm. I arriba un moment que nosaltres pràcticament no fem propaganda perquè al final tenim les places que tenim.
1: Sí, sí.
2: I que la gent s'ha d'espavilar, sobretot, molts alumnes, a buscar-se allotjament fora del Liceu Renouvier, però entre els joves tenim les places que tenim i, per tant, no podem fer jocs malabars.
1: I, a més, a Prada, a més tanquen hotels, doncs, actualment, doncs és reduït.
2: Això complica molt les coses, la veritat. Mm.
1: Ara que parlem d'allotjament, també sembla que hi hagi problema a la seu, aquí a Bayroc.
2: Problemes? Bueno, hi ha... Sí, però és... però són qüestions de gestió, però que una mica també van... és una qüestió també que és la Universitat Catalana d'Estiu, que... el mal funcionament de tresoreria de la Universitat Catalana d'Estiu acaba afectant l'explotació de l'alberg Pau Casals Canigó. Vull dir que no es poden fer les inversions previstes. A més, també això també ens complica la vida, que ens han obligat a fer determinades intervencions a l'alberg, com era una sortida de fums o desenfumatge que s'havia de fer a l'escala, que això ho vam fer, que la Generalitat de Catalunya va pagar la seva part, però no, les gestions amb les altres entitats propietàries no han fructificat i ara ens fan també per un canvi, unes obres de canviar el sostre, els plafons del sostre al vestíbul, perquè siguin ignífugs, esclar, tu dius, són uns plafons, es canvien i ja està, no?
1: Sí.
2: Aquí entra un arquitecte, una empresa de control tècnic, els materials, els instal·ladors, les vestides, tot plegat, i puja gairebé 30.000 euros. I dius, molt bé.
1: I
2: tot això t'ofega. I llavors, clar, tot això acaba provocant certes disfuncions.
1: I recordem que els altres propietaris són la regió Occitaní, el Consell Departamental i una mica l'Ajuntament de Prada.
2: Sí, sí.
1: Tot i així es farà aquesta universitat 2026. Siguem optimistes i positius. Quins són els punts, els plats forts d'aquesta edició 58a, si no m'equivoco?
2: Bueno, plats forts, és allò que té que hi ha el nostre lema és aquest que és desenvolupament o progrés, és a dir, que no es tracta de som una societat que va creixent, però no sabem si va progressant, no? Una mica és tot això. I llavors els plats forts que tindrem bàsicament serà la concessió del Premi Canigó a la Bressola, per exemple, i pels seus 50 anys d'existència. I després també el diari El Punt Avui, també pels 50 anys de la fundació del primer diari al sud en català després del franquisme. Vull dir que sobretot per tot el projecte de compte partícips que van crear, i això doncs aquí vindrà el conseller Francesc Xavier Vila i la Cluenda i bé, que això serà important. Després també rememorarem el centenari dels fets de Prats de Molló, que aquí doncs tindrem un especialista que no sol parlar, que això és important, que és el Giovanni Catini, que és historiador de la Universitat de Barcelona, i que hi haurà també l'expresident doncs, Pere Aragonès, doncs, també present. Després també vindrà com a professor doncs, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que recordem que ell no pot impartir classes al sud, a les universitats del sud, i en canvi ho pot fer la Universitat Catalana d'Estiu.
1: Sí.
2: Dir que hem trobat una fórmula feliç. I després també, entre altres, doncs, també recordarem figures com Blai Bonet, pel seu centenari. També hi haurà el tema, com sempre, el record de Pompeu Fabra, que ho farà el periodista Vicenç Villatoro, que segur que ens farà una intervenció magnífica. I després hi haurà també el tema dels 150 anys del naixement de Pau Casals. Això, a banda de l'acte, farem, que encara no tots els ponents estan confirmats, però que jo crec que serà important. També hi ha una cosa que farem, un concert de violoncels.
1: Molt bé.
2: Que això està previst i que serà una orquestra d'estudiants, de l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans, que seran, i reunirem uns 25 violoncelistes i tocarem peces tan difícils com la Festa Major de Vilafranca al Penedès, que és una peça molt difícil, que requerirà també la intervenció de violoncel·listes professionals, perquè és una peça molt complicada, i després, evidentment, Sant Martí del Canigó, el Cant dels Ocells, Nigrassum, coses d'així, que això serà interessant. Això és un esforç, vull dir, que fem.
1: Sí.
2: I també en clau, després també farem els 80 anys de Montserrat Roig, això, que també havia vingut a Prada en diverses ocasions a parlar de literatura, llavors s'hi reuneix el col·lectiu de dones dels Països Catalans i, i també hi participen i també parlem de l'informe Fènix, aquest informe que diu que la precarització de llocs de treball no ens d'un lloc com a societat. I
1: com sempre, una universitat catalana d'estiu molt rica, pluridisciplinària, que va de l'assistència, la presència de grans professors, de grans universitaris, però també una mica de gresca a la nit. Joan Maluquer, moltes gràcies per aquestes precisions i ànims per a la gestió d'aquesta Universitat Catalana d'Estiu que estimem molt a Prada. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció.
1: Que vagi bé.
2: Gràcies.
1: Adéu.
3: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Si mai em veus tornant a peu i no et conec, recull-me

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
2: A Ràdio Arrels estem fent una història de la música tradicional nord-catalana amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual. Bon dia als dos.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
2: I avui ens voleu parlar d'un instrument concret, que és la borrassa, que molts coneixeran com a sac de jamecs, però crec que poseu cara si li diuen sac de jamecs.
3: Exactament, això permet d'introduir segon instrument, aquesta denominació. El sac de jamecs és una noció que es posa en plaça, una denominació que es posa en plaça al Principat, cap als anys 70-80, quan es torna a redescobrir realment l'instrument, i se li tenia moltes denominacions, tenia molts noms, i se li considera que aquest era el principal, és el que agrada, que funciona, és divertit. Bé. A partir del moment on comença a treballar sobre la cornemusa al sac de jamecs a Catalunya, cap als anys 80, Cucurull, que era un senyor que treballava sobre la cornemusa, descobreix a Leipzig una cornemusa signada Valentí Turó a Perpinyà. I a partir d'aquí es comença a parlar d'un model perpinyanès, nord-català, roussillonès, se li dona ple de noms. En 10 anys es troba 4 instruments diferents. Un, doncs, a Leipzig, un a Nice, un al cordó, de la família Cordomia Sant Llorenç de Sardans, i un que serà comprat en 87 de memòria pel CIM, pel Museu de la Música de Serret, i que tenim aquí. Dos exemplars, el del CIM i el de la família Cordomia, no són signats. El de Leipzig i el de Nice són signats, doncs, d'un Valentí Turó fet a Perpinyà. A costat d'això, en paral·lel, es conserva al Museu Rigau de Perpinyà una aquarel·la antiga on es veu un cornemusaire anomenat Pasiols i es veu ben bé tota la forma d'un instrument típic nord-català. A partir d'aquí, als anys 80, es considera doncs, el model que anomenem nord-català o roussillonès. Durant 30 anys no es troba més models. Enguany hem pogut trobar doncs, amb el CIMP, és una donació de la família Cairol, una nova borrassa, una nova cornemusa roussillonesa, també signada de l'Andreu Turon. A partir d'aquí, de l'Andreu, oui, del Bantip Turon, perdoneu. A partir d'aquí, tenim ara doncs, 5 models nord-catalans, típics, amb una tipologia pròpia. És a dir que la denominació és important, perquè es parla, quan es diu borrassa o bot, parlem realment d'un instrument nord-català amb una tipologia pròpia que no és exactament la que defineix quan parlem de sac de jamecs. És per això que la diferència és important.
2: A simple vista, diguem, què canvia entre una borrassa i un sac de jamecs?
5: Aviam, també és una comoditat per nosaltres de saber de què parlem i també es tracta de revaloritzar aquest instrument que és molt més complicat del que es podria pensar. Però, aviam, doncs, la borrassa, la cornemusa catalana del nord, de fet, objectivament, es presenta o comparteix molts trets amb les cornemuses del Principat i les xeremies, que és el nom que reben a Mallorca. Doncs, és a dir, un odre, que és allà, que és el que serveix de reserva d'aire, un bufador, que és un tub pel qual el músic bufa amb el seu alè i omple l'odre, una soca, doncs, per estacar el grall, en aquest cas, a l'odre, el grall és la part, l'oboè que tocarà la melodia, i una altra soca amb 3 forats on hi haurà cada bordó. Un bordó gran, un bordó mèdium i un bordó agut. En alguns models, per exemple, les xeremies mallorquines, fins tard hi havia un bordó, el bordó gran, només funcional, i els dos altres eren peces tornejades, amb molts ornaments, però no sense funcionar. en moltes cornamuses del Principat és només el bordó petit, en algun cas simulant un bordó que es pogués afinar i tal. És també el cas de les borrasses nord-catalanes, però recordem-ho pels que no haurien escoltat el primer número d'aquestes cròniques, amb un bordó petit que en part sí que podia, ve d'un bordó més antic que sí que funcionava. Doncs, un grai, la melodia, tres bordons, l'acord que afina amb la melodia que es toca, un bufador per omplir la reserva d'aire i la singularitat que esmentava l'Oriol amb el dibuix, el retrat del Pasiols, és la forma del braguer, és a dir, la soca dels bordons. En el cas del sac de gemecs o de la manxa borrega, com li diuen, o del sac de les aspres, o de la criatura verda, entre altres molts noms, o de les xeremies mallorquines, és només un tros de un cilindre de fusta, més o menys tornejat, més o menys ornamentat, prou gros com que pugui anar estacat en el coll de l'odre. En el coll, la soca dels bordons, en una pota, la soca del grall, en l'altra pota, la soca del bufador. En el cas de la borrassa nord-catalana, ens hem complicat molt la vida, però és molt interessant també del punt de vista de l'evolució de l'instrument, perquè possiblement ens trobem davant d'una tipologia molt arcaica. És a dir, serà un pèl tècnic i pels que vulguin veure què s'assembla, que vinguin al Museu dels Instruments de Ceret. 14 carrer, Pere Remei, ja ho sabeu. Doncs, hi ha una soca, és a dir, una part tornejada, que és la que va estacada a l'odre, generalment la pota, una pota, que sigui esquerra o dreta, depèn de si el cornamusaire era esquerrà o dreta. Doncs, que és aquí per on arriba l'aire, i és directament la soca del bordó gran. Doncs, el bordó gran rep directament l'aire de l'odre. Bon, però, després, hi ha aquesta forma trilobada, que és com si, tot això és una sola peça de fusta, però és com si hi haguessin dues soques així enganxades a la soca del bordó gran, que tenen la seva forma, aquesta forma trilobada, més o menys tornejada, depèn de qui ho feia, la soca del bordó mèdium, la soca del bordó petit, i llavors, per fer arribar l'aire en aquests dos altres bordons, s'ha de fer un forat de biaix des de la part tornejada, la part que va estacada, per orientar l'aire cap en aquests bordons. Després, evidentment, això es tapa per no perdre aire. Doncs vet aquí, si alguns tenen present els gravats del Bruegel, aquesta forma, aquí només són dos bordons, però hi ha una filiació amb les cornamuses, diguem-ne, de Flandres. Bé, em sap greu haver fet un totxo, però, com ho he dit, els catalans del nord ens hem complicat molt la vida.
3: Històricament, cal també explicar que la cornamusa antigament no era tocada sola a casa nostra. Hi ha aquestes imatges, aquests gravats molt coneguts, el cornamusaire sol que toca la muntanya. Això existeix al final, quan es perd la cornamusa. Antigament, segle XIX, la cornamusa agafa part a la corda de juglars. Això ja en parlarem del seu rol. Però toca amb ells. O, si no toca amb una corda de juglars, toca amb altres cornamuses. Tenim també mencions de orquestres de cornamuses. Mai toca sol. Tots aquests exemplars, doncs, no són per un pagès que va fer veure que es passeja amb les seves cabres, són realment instruments fets per fer balls i per fer músiques així populars. De les cornamuses, com ho he dit abans, n'hi ha dues d'anònimes i dues designades. Doncs, Valentí Turó, n'he parlat, i les anònimes serien, com que no són estampiades, vet aquí, serien d'un senyor que es deia Rafael Garret, que va néixer a Perpinyà en 1777 i que va morir bastant jove, 1821, a Perpinyà. Se li coneix un instrument signat, que és una prima a tres claus, tocada en orquestra de cobla antic també. El que és interessant és que aquest Rafael Garret es mor, doncs, en 1821 a Perpinyà, i és l'any en el qual, uns quants mesos després, el Valentí Turó, que no era luthier, que no era factor d'instruments, ve a Perpinyà a agafar el relleu i que ell continuarà la producció de cornamuses nord-catalanes amb una tipologia semblant. Es veu realment com una tradició de factura instrumental que van seguiment. Els dos homes, a més, han nascut en 1777, una Perpinyà, l'altra Tallet, i però és en Valentí Turó, que restarà Turon, i arribaré, que es quedarà celebre dins la història, es morirà més tard, tindrà el seu fill Andreu Turon, bon, hi ha tot una història al darrere. La cornemusa, a partir de 1840, més o menys, es comença a perdre, surt de l'orquestra. És a dir que un gros, en Valentí, farà cornemuses durant més o menys 20-25 anys. Potser que continuarà a fer-ne després, això no és sap. Quan la cornemusa es surt de l'orquestra, aquí sí que els músics tenen poques opcions. O canvien d'instruments per quedar dins la cobla, o van a tocar sols. Tenim els rastres de les dues evolucions. Entre 1850 i 1900, més o menys tenim 15 noms de cornemusaires, de músics de cornemusa, a Catalunya Nord. De 1900 a avui dia, en tenim 3. Doncs veiem com es cau la cosa, com es perd la cosa. És un instrument doncs, que desapareix bastant ràpidament o que es queda dins petits orquestres, això sí també, tenim rastres a ser

0: Radio Arrels, a Sant Joan de la Sella, 95.
1: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Estem a Prada i a Prada hi ha un esdeveniment aquest cap de setmana que és la vinguda de l'Orquestra Juvenil de Catalunya. Jordi Picorelli, tu ets el director d'aquesta Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya. Explica'm, primer de tot, el que és això.
3: Bé, doncs l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya és una orquestra que recull joves de 12, 13 fins a 18, 20 anys d'arreu de Catalunya. Fem encontres durant l'any, a cap de setmana, distribuïts doncs, a un per cada estació de l'any, una primavera, una tardor, una a l'hivern. A l'estiu no n'acostumem a fer.
2: Però... Parlem amb els fundadors d'aquesta orquestra, la Flora i el Josep. Flora, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Josep, com va néixer aquesta orquestra?
5: Mira, nosaltres vam començar fa molts anys i la Generalitat de Catalunya es va demanar de fer... Nosaltres ja teníem l'Orquestra Simfònica, que és l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, i ens van demanar, i també tenim una orquestra amb coses amb joves, ens van demanar que féssim un equip de professors per unes estades de música a l'Espluga de Francolí. Vam fer aquelles estades amb un equip de professors que ens coneixien molt perquè treballàvem amb la mateixa orquestra, i l'últim dia vam demanar als nois, vam demanar, escolta'm, què us ha semblat? Què podem millorar? Què us ha semblat per de cara a fer-ho millor? I tot ho van trobar perfecte, excepte una cosa, van dir, és que ens volem tornar a trobar. I vam dir, bueno, fem una trobada d'aquí, o sigui, d'aquí 4 mesos fem una trobada, ens trobem tots una altra vegada i repassem, toquem, fem una mica de concert. Aquestes trobades es van allargar diferents anys, fins que va

0: un moment que era una orquestra fantàstica. Llavors, a partir d'aquesta base, diguem-ne, de joventut, que tocava molt bé, estem parlant dels anys del segle passat, no hi havia tantes orquestres joves com ara, hi havia molta necessitat, molta afluència, a partir d'aquí doncs, ja vam crear com a fundació, vam legalitzar els noms de l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya, que era una orquestra amb un marcat caràcter pedagògic. O sigui, teníem l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que és l'orquestra professional, que el que volíem és acostar la música, diguem-ne, simfònica al públic, fent programes atractius i tot això, i també volíem donar, a facilitar als joves doncs, l'accés i donar-los oportunitat. I llavors, en aquest sentit, doncs, teníem la vessant de les trobades amb orquestra jove i la vessant de convidar joves solistes per fer de solista amb una orquestra gran. I així va sortir.
1: És complicat de reunir tants joves?
2: Jo crec que no. Crec que un jove, si s'ho passa bé, contamina o engresca amb un altre jove. Ara potser hi ha més entitats, es fan més trobades, es fan més activitats. Quan vam iniciar érem únics a l'hora de fer això. Ara, en aquesta trobada coincideix, ho comentàvem l'altre dia amb la Mercè doncs, i amb en Jordi, doncs, que ha coincidit amb diverses activitats del mateix caire, no? Però no, se'n troben.
1: Normalment aquests joves, si no m'equivoco, actuen amb petites formacions, trio, quintets, quartets, però aquí entrem en una altra dimensió. Com us ha vingut aquesta idea? És com per ells és també com una formació?
2: A veure, per ells és genial, perquè d'estar treballant tot l'any amb el professor i al fi de curs fer un concertet que després tinguin l'oportunitat de participar en una orquestra que arriba a ser simfònica, en la major part dels casos, per ells és genial. Per nosaltres ja d'entrada ja sempre ha sigut l'objectiu. L'objectiu inicial de les trobades quan es feien, quan es van començar i de l'estaix, és trobades de música simfònica. Per tant, el nostre objectiu ja és que siguin formacions que no ho trobaran fàcilment, perquè aquí hi ha corda, tenim metall, tenim fusta, es pot donar el cas que vingui arpa, aquest no és el cas en aquesta ocasió, però hi ha una diversitat d'instruments que no sempre tenen aquesta oportunitat de participar.
1: Ja tinc la resposta, però per què Prada?
2: Home, Prada era una fita que havíem d'arribar. Aviam, ens diem Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya i a més a més ens agrada anar als extrems, però extrems i havíem de passar-hi. La darrera així gran es va fer a Lleida, que també queda molt en un extrem, tocant a lo que és la franja de Ponent, i ho dèiem de fer-la a Prada. A més, si no m'equivoco, amb les diverses trobades que s'han fet, ha vingut gent d'aquí de la Catalunya del Nord. I Prada per nosaltres és recordar Pau Casals, Pompeu Fabra, Catalunya... Bé, molta història. Això és ens fa il·lusió, ens fa molta il·lusió poder venir aquí.
1: Justament el mestre... Tenia molta atenció, privilegiava la joventut.
2: Pau Casals va cuidar a la joventut, va cuidar en fi, a tota la gent que es va exiliar i per ell la música i tot el missatge de Pau amb els seus concerts bueno, va ser un impressionant. Per mi... El concert d'aquest dissabte, poder-lo fer en aquesta església de Sant Pere, on l'altre dia recordàvem mirant allò i la història doncs, que aquí en l'enterrament del Pompeu Fabra, Pau Casals va tocar tres peces, una d'elles el cant dels ocells, dos de Bach i quan... va sortir el fèretre, bueno, va marxar tothom de la parròquia, Pau Casals amb l'orga va tocar el cant dels segadors. Això se'ls hi ha de dir una mica en els joves, se'ls hi ha de dir.
1: Flora, teniu una mica de... Vos no toqueu, però teniu una mica de nervis abans d'aquest concert?
2: Home, nervis potser no és això... Però emoció sí, una mica sí, a veure com anirà, Sobretot pensant molt de cara amb, amb els joves. Després que vingui públic també és important, perquè el concert es fa per algú, no? Evidentment que vindran els pares i amb això ja tenim una quota. Jo crec que la gent vindrà aquí aquí a Prada, algú s'acostarà allà, no sé, esperem que sí, que gràcies a vosaltres es pugui fer més extensiu.
0: No, jo volia dir amb això de que tenim la sort de tenir un equip de professorat molt bo, començant pel Jordi, el director, i tots els professors que hi ha són de primeríssim nivell, i a més no només són bons, sinó que també són persones que diguem-ne que tenen una vessant aquesta humanística que els hi ha de treballar amb joves i compartir faristola amb ell. Però no es tracta de fer una classe magistral, sinó es tracta de tocar costat per costat i que per mimetisme arribi la pedagogia, no per classe ni per autoritat. No? I l'altra cosa és que normalment totes les trobades, el resultat és sempre molt superior al que esperem. No sé què passa, però amb els nanos passa com una espècie de, no sé, d'energia o de erupció de cop i volta, i en veus els concerts concentrats, tocant bé, perquè ho fan bé, i realment estem emocionats. Vull dir que els nervis no hi són, només és una mica l'expectativa, però ja sabem que ens ho passarem molt bé i que serà un gran concert.
1: Moltes gràcies. I ara escoltem justament un extracte dels assaigs que es fa al pavelló d'esport de Prada.

0: D'acord, el sol de la trompeta...
1: Mercè Miró, tu ets la coordinadora de l'Orquestra Juvenil de Catalunya. Com seleccioneu? Quina és la filosofia d'aquesta orquestra?
2: Doncs mira, nosaltres des de sempre que hem volgut tenir una filosofia on tothom qui es vegi capaç de tocar les partitures d'aquell estaix, que vingui. És a dir, no fem proves de selecció d'aquests joves, sinó que són ells mateixos els que quan s'apunten i veuen les partitures poden dir, jo això ho puc tocar. És a dir, que són ells els propis protagonistes que venen a l'orquestra.
1: Hi ha hagut molts candidats i candidates?
2: Sí, déu-n'hi-do, aquest estatge estem molt contents, estem arribant a ser uns 49 entre tots, gairebé estem rossant els 50, vull dir que estem molt contents, sí.
1: D'on venen aquests músics?
2: Mira, en tenim de tot arreu, gent d'aquí, de la zona vostra, gent també de Linyola, fins i tot, de Lleida, bastanta gent de Girona i la part de l'Empordà, i també força gent de la part de Barcelona. Potser ens falta algú de la zona més de Tarragona i Amposta, que havíem tingut dos candidats, però al final a última hora es van tirar enrere.
1: Després suposo que... Hi ha una mena de selecció o bé massa violins, massa flautes, no sé.
2: Mira, curiosament sembla màgia, però ens arriben bastants violins, que ja és molt necessari. Els violins és bueno, la base de l'orquestra. I de vent, que sempre se'n necessiten dos, generalment, ens arriben bastant comptats. Sempre una mica més de flautes, que sempre n'hi ha més, però oboès, fagots, trompetes, trombons, ens arriba bastant just el que ha de ser, que no cal que siguin molts. És a dir, que ja ens va bé que hi hagi força corda, aquesta vegada tenim 6 violoncels, que ens va molt bé, i per tant, les violes sempre costa una mica més que vinguin, els altos, que en diem, però en general queda bastant equilibrat. O sigui que sembla màgia, però queda equilibrat.
1: Per exemple, hi ha instruments que no són tan valorats. El percussionista, aquí, que de tant en tant fa toc-toc o una cosa així, això és una mica... Per als que no coneixen la música pot semblar una mica frustrant, estrany.
2: Mira, això és un tema que tens tota la raó, perquè és així. Hi ha instruments doncs, que no són tan populars, tot i que, per exemple, la percussió amb la bateria, amb el rock and roll, amb les coses modernes, és superimportant, però en aquest cas costa trobar percussionistes de clàssic. I aquí hem tingut una gran sort que hi havia un violinista que també tocava la percussió, que... s'ha ofert ell mateix a dir, doncs jo tocaré la percussió i amb una peça que no hi ha percussió tocaré el violí. I podrà fer les dues coses. Amb el professor, que no hi he parlat d'això, però és molt important perquè tota aquesta colla de joves músics tenen al seu costat un professor que els acompanya en tot moment, inclús en el dia del concert, i fem tots els assajos amb el professor al costat, que això els fa que agafin l'ofici de ser músics d'orquestra.
3: Però aquest any hem convingut que seria bo fer un encontre de 4 dies aquí a Prada per commemorar també la figura i la persona de Pau Casals, donat que és any Pau Casals. Ja fa 150 anys del seu naixement i no podíem deixar de passar l'oportunitat de poder explicar amb els joves músics la gran figura de Pau Casals en la seva dimensió musical i humana en el lloc on ell va estar exiliat.
1: La formació d'aquests joves d'on venen?
3: Ells provenen de diferents ciutats de Catalunya, diferents pobles, i cadascú treballa amb el seu professor, amb el seu conservatori. Ens reunim i fem un treball de posar en comú aquesta música, però cadascú treballa amb el lloc del seu origen.
1: Tenen una formació bastant sòlida.
3: Estan en el seu procés. Hi ha gent que té una formació molt sòlida perquè té una formació del conservatori reglat i treballen moltes hores a la setmana, i potser hi ha algunes persones que no treballen tantes hores a la setmana, però també són benvingudes en el sentit doncs, que si elles són capaces de tocar el repertori, són capaces de tocar l'orquestra.
1: Hem sentit a l'assaig que assageu una obra encertada per al lloc i per al seu autor, Sant Martí del Canigó, de Pau Casals. Quines són les principals dificultats per a aquests joves per interpretar? Molts, segurament que és la primera vegada que toquen junts.
3: Certament, com a orquestra, molta gent és el primer cop que ve en aquesta orquestra, per tant, no havia tocat mai amb altres persones, però és un aprenentatge, és una experiència que els fa créixer i és un procés formatiu, per això també ho fem. I el que fa a l'elecció del repertori, hem fet un repertori molt pensat en el context amb el qual doncs, Pau Casals va desenvolupar la seva activitat musical, no? Que és el cello. Per tant, hem convingut fer un concert per violoncel i orquestra, on tenim convidada una cellista molt bona, que es diu Margin Ferrer, que va guanyar el primer premi del concurs que vam organitzar expressament per aquesta ocasió. Després també fem dues obres del propi Pau Casals, que és l'obertura del Pessebre i també Sant Martí del Canigó, amb dues instrumentades pel seu germà Enric Casals. I després fem algunes obres de Wagner, que seran obres molt estimades de Pau Casals, fins i tot la cançó de l'Estrella al capvespre, no? És una obra que ell tocava sovint amb el violoncel, i Wagner era un autor molt programat amb l'orquestra Pau Casals abans de Barcelona, quan abans va esclatar la guerra. Era el segon autor més programat per l'orquestra Pau Casals, després de Beethoven. I després també fem una obra que és a moda d'introducció del concert, que és la Fanfare for a Common Man, amb la participació dels vents, perquè com que els vents no toquen en el Haydn pròpiament, doncs que tinguin també més repertori i poder tocar.
1: Parlarem amb alguns d'aquests joves intèrprets. És que tenen consciència que tocaran al lloc on va tocar Pau Casals? És que això ho tenen present?
3: Aquesta és la idea, que puguin veure el lloc on Pau Casals va estar exiliat i el lloc on Pau Casals va fer el seu festival. Pau Casals, i tocarem a la mateixa església on ell feia aquell festival. Sí, sí, vull que en siguin conscients.
1: Miquel, quin instrument practiques?
4: En aquesta orquestra toco el fagot, però també toco el piano i l'orgue.
1: Des de quan fas música?
4: Des dels 6 anys.
1: És la primera vegada que vens aquí, a Prada?
4: Sí.
1: Tens consciència que tocaràs a un lloc famós on va tocar un músic famós?
4: Sí, em fa molta il·lusió. En el lloc on estudio jo, l'Escolania de Montserrat, cantem també molt repertori de Pau Casals.
1: L'Escolania de Montserrat suposo que t'ha donat també una gran formació. És l'ultra que es pot fer, no?
4: Sí, de fet és una escola d'ensenyament reglat, també, que a part de... És com l'Oriol Martorell, fem música i ensenyaments generals, matemàtiques, català, etc., tot junt.
1: No és massa... contrenyent de ser a l'Escolania de Montserrat?
4: No.
1: Max, i tu que toques?
5: El violí.
1: El violí. El violí des de molt de temps?
5: Bé, des dels 7 anys.
1: Com encares aquest concert que es farà a l'Església de Prada?
5: Bé, doncs és un concert d'orquestra i doncs has de tocar col·lectivament i no tot sol, i has d'escoltar els altres, per exemple.
1: Max, has trobat nous companys i companyes aquí, i és una dificultat d'interpretar obres amb persones que no coneixies?
6: Sí, és perquè al principi no coneixes a ningú, però bueno, vas adaptant, vas fent amics i està bé.
1: No t'he preguntat que toques?
6: El contrabaix.
1: El contrabaix. Justament el contrabaix. És una pregunta que faig a cada músic, cada contrabaixista. És enorme, no?, això de transportar... Com t'ha vingut l'idea de tocar d'aquest instrument tan gros?
6: Doncs perquè vaig venir aquí a escoltar el meu cosí a l'orquestra i jo tocava el baix en aquell moment i vaig dir, jo vull venir a tocar aquí. I vaig pensar, a veure, quin és l'instrument més fàcil que podria aprendre? I del baix vaig passar al contrabaix.
1: Un bon repte, moltes gràcies. Hi ha noies també en aquest grup. Quin instrument toques?
7: El violí.
1: Per què el violí?
7: Perquè m'agrada molt i des de petita tenia clar que el volia tocar perquè és molt bonic.
1: Els teus pares són músics?
7: La meva mare.
1: Que toca?
7: El piano.
1: Ah, no has volgut fer com la teva mare?
7: No.
1: Es transporta més fàcilment potser el violí, no?
7: Sí, m'agrada més el violí que el piano.
1: Ha estat des de quan fas violí?
7: Des dels 6 anys.
1: tens projectes de fer d'aquesta, de moment, ocupació, de fer la teva feina, la teva carrera?
7: Sí, jo de moment em vull dedicar a la música, ara estic al professional i de moment faig el professional i segurament continuaré al superior.
1: D'on ets?
7: De Linyola.
1: On és això?
7: Un poble a prop de Lleida.
1: Aquí hi ha gent de tot arreu, d'on vens tu?
5: Del Baix Empordà, al Torroella de Montgrí.
1: El teu instrument?
5: La flauta travessera.
1: Per què has escollit la flauta travessera?
5: Perquè primer tocava el piano, però volia un instrument que es podia transportar i vaig pensar que la flauta era el millor.
1: Les obres que assageu aquí i que interpretareu a l'Església de Prada, et sembla complicada, difícil?
5: Bueno, algunes sí, d'altres no toquem gaire, però algunes sí.
1: Aquí hi ha un conjunt de joves de la teva edat. Això és un incentiu, és una cosa que toca sovint amb joves, perquè estàs en classe amb gent de la teva edat, però hi ha companys i companyes d'aquí que no coneixies, no?
5: No gairebé cap, perquè és el meu primer cop.
1: Normalment on toques? A església, a sales de concerts?
5: Bueno, a vegades a escenaris, a concerts, però algun cop també hem tocat a alguna església.
1: Et sents preparada per aquest concert?
5: Sí, penso que serà molt xulo.
1: Una mica de nervis o no? És possible que no tinguis nervis, eh?
5: Bueno, com és el primer dia encara no ho sé, però sí.
1: Moltes gràcies a totes i tots.
8: Moltes gràcies, un aplaudiment a tots els campanars!
1: Aquest concert de l'Orquestra Juvenil de Catalunya és dissabte 25 de juliol a les 6 de la tarda a l'Església Sant Pere de Prada. L'entrada és lliure i gratuïta. Pac, pac, pac, pac.
9: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
10: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
4: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
5: Som el divendres 24 de juliol. Bon dia. Per aquesta tarda, unes màximes de 30 graus a la plana i 29 a la muntanya. Un vent present al Rosselló, Capcí i a Cerdanya. Demà, les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prada, 17 a Prasamullu, 14 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja al Conflent i a l'Alba i Espí. Tindrem unes màximes de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 24 a Cerdanya. El vent continuarà bufant, sobretot a la Salanca, al Baix Vallespí i a Cerdanya. Diumenge al matí plourà, potser a Salses. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 15 a Prats de Molló, 19 a Prada, 9 a Montlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alba i Espí. Les màximes seran de 30 graus al Rosselló, 29 al Vallespí, 27 al Conflent, 19 al Capcí i 21 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la plana.
6: Ràdio Arrels, a Toluges, 95.
7: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
8: El 24 de juliol del 1976, Pere Tàpies és el gran protagonista de les 6 hores de Canet més multitudinàries de la història, aconseguint una assistència de 60.000 persones i amb l'incertesa de si es podrien celebrar a causa de les autoritzacions tardanes i també d'un atemptat d'extrema dreta poques hores abans de l'inici d'aquest concert que va provocar una apagada de llum. En Pere Tàpies, el gran protagonista, doncs, és el nom artístic del Joan Cullell i Xirau. Destacava pel seu estil irònic i informal, molt diferent dels que formaven el moviment de la nova cançó. Escoltem ara el tema Era tan bon home del disc Per servir-vos de l'any 1973.
9: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'estic

0: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Soc l'Enric Balaguer, és el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent, amb Felip Dorrandeu i David Muntanya. Com cada mes és el Punt Agrícola, juliol i agost funciona també i pel juliol ni dona ni cargol, però agricultura. Bon dia, Felip Dorrandeu.
1: Bon dia.
0: I bon dia, David Muntanya.
2: Bon dia a tothom.
0: I gràcies una vegada més per ser aquí. Amb l'actualitat penso que hem de parlar del foc, de l'incendi, que no us ha tocat directament, però Felip, tampoc no el tenies gaire lluny, no?
1: No, dilluns a la tarda, quan me vaig aixecar de la migdiada, vaig tenir por, clarament. Veient tot aquest fum davant del mas, diu, uau. I entre això i la falta d'informació, m'he sentit, bon, ves a emplenar la tomisa. I per primer cop de la meva vida em vaig agafar una maleta, m'he sentit, si t'entenes d'anar, que realment hi ha un problema, què te cal prendre d'important? I ho vaig fer. Amb la meva dona ho vam fer, tot el que era de fora que podia cremar ho vam entrar dins la casa o dins dels garatges. I, bon, i de fet, la marinada se va aturar i el foc, evidentment, va pas arribar fins a casa. Però vam passar una hora i mitja dins aquesta fumatera i aquesta calor, bon, evidentment, tenia per res a veure amb el que van patir la gent a Bula, a Illa o a Bigardà, però tenes temps de pensar. I jo vaig recordar el foc del 86, que el 86 hi va haver un foc just al costat del meu mas, i vaig recordar que aquest any hi havia un pare i dos o tres veïns amb els tractors i els, com se diu això, els pulveritzador, i que vam remullar les parets de les cases i sobretot tota una línia d'arbres de xiprers que teníem a la vora, perquè el foc era tiat per marinada i després per tramuntana. I vam poder veure el 86 un canader de prop, realment de prop, perquè quan veus, tu que coneixes la meva casa, hi ha xiprers que se van cremar i el foc que era a tot a dalt del turró, és a dir, pas, jo veieu 100 o 200 metres més en amunt i venien rec a vespies, vespies en un lloc sec.
3: Bon. Això ho agafen, no?
1: De seguida agafa. I el que va anar bé aquest any, el 86, és que el foc va ser primer atiat per marinada i després va fer tramuntana. I la tramuntana va tirar, va empènyer el foc més lluny i a llocs que ja havia cremat, doncs va anar bé. Va pas cremar res com enguany, eh? Mais enguany sí que, uau.
0: He fet una pregunta, la torno a fer per això al David, li he fet una mica fora d'antena. El bestiar com reacciona? És que reacciona, no eren al foc, a les teves vaques, però també veien segurament el... Potser si veuen pas gaire.
3: El bestiar que sigui...
0: Potser veuen aquest gran fum.
3: Penso que el bestiar, que sigui el que sigui, quan veu arribar el foc, se'n va.
0: Sí.
3: Agafa mena de fuga i si se pot en fuga, se mira de se'n anar. Jo, a les vaques mai som tingudes amb aquesta història de foc, però penso que jo, tot el que és el salvatjum, hasta i tot, tothom mira de s'escalivar i se'n anar més lluny possible.
0: Has tingut col·legues que han perdut bestiar?
3: No, però el que sigui, encara no som sentit a parlar de destros amb animals o coses així. Penso que tot el que s'ha pogut salvar ho han fet abans, de sortir cavalls, hi havia cavalls en indrets que se podia cremar i penso que s'ha cremat. Han pujat fins aquí, cap a Eus i Estuer, penso. I... No, no, no, no he sentit a dir que hi havia gent que hagin perdut bestiar.
0: És que un dels problemes és justament el manca de bestiar, que netejaven una mica els sotaboscos, una cosa
3: així. Sí, podria ser una resposta a la problemàtica del foc, però no hi ha fora que això. Hi ha, sí, falten ovelles i cabres en cada poble, i hi ha pobles on no hi ha ni una ara. El que hi ha que fa 40 anys que tot això ha evolucionat, però això ha evolucionat d'una manera que no és bona, la prova. S'ha perdut també tot el que abans se'n deia la cintura verda a la vora dels pobles, tot el que hi havia, sí. Totes les hortes que feien una mica de parafoc. La terra, els primers cultius que tenia quan sortís al poble eren jardins i hortes on hi havia verdura. Això restava el foc. Ara a la plaça hi ha urbanització i hem pres les urbanitzacions, hi ha terres incultes i hem pres hi ha el bosc. I quan hi ha un incendi com el que ha arribat aquests dies, el foc arriba davant de les cases.
0: I tu, sí. Felip, tens col·legues, perquè hi ha bresseguers que s'han cremat,
1: sí,
0: per això.
1: Sí, vinyes, bresseguers, que camps, jo sí, tinc col·legues a Bula, que tenen Bula i Ia, que han perdut coses, eh?
3: Sí.
1: I que han perdut arbres. Bé, la collita, primer, els arbres, cert, segur, d'altres que veieu se podran recuperar, i per recuperar els arbres sembla una bestiesa, però els tubs per regar
3: també
1: són de plàstic.
3: Sí.
1: I això, bé, se fon, se crema i se fon, i de cop te dius, més, és increïble com fon i com fon rebent. I s'hauria de poder enviar l'aigua, engegar l'aigua de seguida, amb un punt al foc passat, però ho podes pas, ja que els tubs són trencats.
3: No n'hi ha més.
1: Doncs, de moment, jo diria que és encara massa d'hora per fer el balanç d'aquesta catàstrofe, però efectivament hi hauria una reflexió global a tirar endavant sobre l'agricultura i tots els papers de l'agricultura, perquè aquí l'agricultura té un paper, i del meu punt de vista, que te diré, si totes aquestes terres s'han abandonat, és que era massa difícil de conrear i perquè portava pels caps ous. I al mateix temps, quan senti certs sindicats que reputeguen contra això o contra allò, jo me sembla que cal pensar als ingressos, al revingut del pagès, i no pas forçosament als cultius. I a tot el que fa, cal pensar a tots els serveis que fa l'agricultura.
3: Sí. I la prevenció del foc n'és una.
1: Exacte.
0: És que l'agricultura, finalment, és un tema que la trobem a tot arreu, a tots els àmbits de la vida, finalment. Evidentment que sempre parlem d'alimentació, però evidentment hi ha tota aquesta part que és la gestió, jo diria, la gestió del territori. Mm-hmm.
1: Sí, tothom pensa a l'agricultura com a proveïdor de menjar, però és pas res que això. Sense agricultura, me sembla que el turisme perd paisatges, sense agricultura hi ha riscos de foc, sense agricultura hi ha, en països com el nostre, hi ha menys feina, això també ho cal dir, menys feina per gent que tenen pocs diplomes, i això existeix, que ho vulguis o no. Això m'encantaria poder emplegar enginyers agrícoles pels meus camps, però no, n'hi ha pas.
3: No en trobem gaire.
1: Tapem pas massa.
3: Tapem pas massa, no?
1: I efectivament, jo me recordo pas quin polític va venir i parlant de les cooperatives. Això són les nostres fàbriques. I bé, tenia raó.
0: Sí, és...
1: I sempre que se descuida això, perdem un munt d'aigua, de secar, de sequer. Bé, si l'agricultura rega pas, les capes freàtiques tenen pas aigua.
3: S'afluixen.
0: Estic pensant en altra cosa, parles de cooperativa, però que també s'ha perdut una mica, és la indústria de transformació. Per exemple, les conserves que hi havia a Sant Esteve, a Sant Mamet, sí. I tot això fa part d'una economia important. Em sembla que cap a la Plana, a la Salanca, fan enciam, no? Hi ha una empresa important d'enciam.
1: Sí, hi ha, també a Elna hi ha una... Hi ha empreses que fan transformació. Mm. El problema, jo tinc ganes de dir, també és la mundialització. Jo recordo, si pas si res en major, un cop que la cooperativa de la qual fèiem part vam anar a veure el grup italià que havia reprès una empresa que les cooperatives del territori havien fundat als anys 90. I aquests italians s'excusaven quasi bé, me diuen, fem venir
3: botes, no?
1: Botes
3: del Bercox o de
1: préssec, de pas de xuc, de melassa de préssec, de pulpa de préssec de Xina,
3: sí.
1: I és menys car del que nos veneu aquí. Doncs visca la mundialització.
3: És algo que sí.

0: Escolteu Ràdio Arrels, és el Punt Agrícola, amb dos pagesos del Conflent, Felip Dorrandeu i David Muntanya.
1: David, com sempre, a les vaques ja són amunt, eh?
2: Les vaques ara no poden ser més amunt. Han arribat a la teulada.
1: A part si tenen ales algunes...
2: Ah, no poden ser més amunt, cerquen la frescor i l'atrapen.
1: I justament Nadal, eh? Parlem d'això, fa super calor, se'n parla molt perquè a la resta de l'estat fan encara més calor,
2: sí,
1: que això.
2: Sí, fa calor, però nosaltres a dalt, per aquests cims que siguin a dalt, pleguiem tot això, però si fa 18-20 graus al dia, sí, 20-24, pot pujar 24 i amb aire, i les vaques sempre atrapen una cullada on se poden posar per descansar, i això els agrada, els hi surt les mosques i tenen, aquí tenen una bona vida perquè pensen en major. Jo tinc calor.
1: També van en grup i és molt corrent de veure un grup de vaques, sí, a l'ombra d'un arbre gran.
2: No se posen guai, no se posen pas massa a l'ombra, però encara se posen com són a dalt, al cim. Suporten el sol. Se posen en una cullada i... És que jo també tinc una raça de vaca que són grises, però amb l'estiu el pèl és ben més blanc. I com el blanc no agafa tant la calor, sí, no senten tant el sol com una vaca que pot ser roja o negra, encara més. Vull dir que també és un avantatge d'aquella raça de gascona dels Pirineus.
1: I aquestes vaques els hi cal donar a veure? Els hi portes a veure? O agafen a la muntanya?
2: Agafen a la ribera directament o en els fons. I ja saben que s'adoba la diada, les vaques. Saben, comencen per menjar i se'n van cap a un punt d'aigua, se'n van a veure, acaben de menjar i després se'n van a descansar cap a les 10 o 11 de la matinada, se'n van a descansar fins a 4 o 5 hores de tarda i en prest tornen a partir a menjar, se'n van a tornar a un punt d'aigua, se'n van a veure i tornen a venir per separar per la nit. Ho saben fer.
1: Això deu ser... Se sap quants... Bé, se sap segur, però és que tu saps quants litres beu una vaca al dia, més o menys.
2: Sí, depèn si menja herba verda, no li cal tant d'aigua. El tenen dins del menjar, però ara diria que amb una seixantena de litres d'aigua per dia, una vaca grossa pot passar. I amb 10 litres se fa la diada.
1: I doncs aquestes vaques beuen aigua bona del Canigó?
2: Aigua fresca del Canigó. I encara hi ha congestes de neu en indrets. Que hi havia anys que no havíem vist tan congestes tan tard.
1: Felip, sí. La collita de préssecs, si te'n queda algunes, d'abricots, com
3: va? Per jo la collita de préssecs és acabada, sí, eh? Tinc un camp i ja l'he collit. Estic collint carbassons, plantant bròquils, esperant que els melons arribin i preparant per plantar més coses a la tardor. Ara la meva... pels meus camps estic preparant per plantar a una temporada, prepares la temporada següent. És aquí, m'he cuidat de les pomes, veus, allí al vespre som posat a fer un tractament que cal fer quan fa pas massa calor. Millor de fer-lo a la fresca.
1: Tot i que feia calor, però vull dir que cap a les 6 o les 7 no en feia tant, és això que vols dir?
3: No, jo a les 7 vaig anar a posar aigua i a preparar la barreja i cap a 7 i mitja, 8, sí, estava esperjant i feia encara calor, però saps que la calor se'n va
2: afluixant.
3: Doncs, perquè el producte que vaig utilitzar i que utilitzi és un virus. De fet, és un virus que mata els cucs de, i les orugues de...
2: De la puma.
3: Mata les orugues de les pumes.
1: Això ho tenim...
2: Aquí és sorpresa que tenim, sempre.
1: Tenim unes pomes boniques, doncs.
3: A veure, sí, cal... Tenim alertes, o tenim informació de la Cambra d'Agricultura que ens diu hi ha el pic de presència...
2: D'eclusió.
3: D'eclusió dels carpocapsa, del que fa el cuc de la poma. Doncs cal esperjar un poc abans i un poc emprès.
2: Cal encadrar.
3: Això mateix. I doncs... Com que per aquests animals quasi bé tots, i quan dic quasi bé tots, pensi tots, els productes convencionals són ineficaços o inútils. Veieu, encara n'hi hauria de vells que són prohibits d'ençà 50 anys que funcionarien. Com que aquests funcionen pas, i bé, cal utilitzar coses, entre cometes, noves. És per això que el virus de la granulosis, això serveix, ho poses pels arbres i quan hi ha l'oruga que va de l'ou cap a una poma que atrapa aquell virus, i bé, el virus entra dintre i mata l'oruga.
1: I aquesta malaltia, aquest problema, són problemes de sempre? O bé, la pregunta feta d'una altra manera, és que surt noves malalties?
2: Pels arbres fruiters, no.
3: Podem pensar al Suzuki?
2: Sí, a la drosofia,
3: aquesta mosca Suzuki, que abans existia pas.
2: Sí, això fa 20 anys que ara ho tenim, sembla que sempre he estat aquí.
3: Tu sembla que només fa 20 anys ho teníem pas.
2: No.
3: Jo me'l recordi una vegada, per l'anècdota, vaig agafar abricots i els vaig posar dins alcohol amb un poc de suc i un poc d'aigua. I la tècnica que ens seguia... Tens tu de Suzuki amb els abricots? No, tinc pas, no has vist res. I l'endemà o al vespre agafi els pots d'abricots i
2: tothom...
3: entra els abricots dins el col i hi havia ple de petits cucs blancs. Doncs li vaig telefonar, bé, sí, en tinc...
2: El que ha evolucionat és que abans pel carpocapsa hi havia temporades ben marcades, que quan arribava hi havia el que en deien la primera generació, al cap d'un mes hi havia la segona generació, i potser ara semblaria que n'hi hagi sempre. Com no sé si la temporada no és tan precisa, tan marcada.
1: Bé, una mica com l'estiu, que dura més que abans.
2: No sé si han evolucionat amb el temps o si són els productes que no són tan bons o si són les bèsties que resisteixen més. Potser una mescla dels tres.
3: Jo sí. Tu ho sabré pas dir. Jo el que veig és que intenti de seguir, perquè també tots aquests productes costen car, provi de seguir els admonestaments de la Cambra d'Agricultura,
2: sí.
3: I tinc un veí que ell se fa pas cagar, fa una esperjada cada 15 dies pel carpocapsa. I això del primer de maig
2: fins a la fi.
3: Fins a finals de setembre.
4: Així és més segur.
3: És més segur,
2: però no és el que cal anar. El mirar de, com deia en Filip, que també són dinerals, tots aquests productes, i no és també... Cal mirar d'esperjar quan és el moment, no cal fer coses com això fent. Això és el meu punt de vista.
1: David, els vedells segueixen les vaques.
2: Sempre.
1: Són allà dalt també.
2: Són allà dalt. Fan coneixença amb el terme.
1: Amb el terme.
2: Que mai havien estat ells.
1: Mai havien estat.
2: I a vegades estan una mica arrere del ramat i tothom brama, la mare cerca el vedell. És una mica la revolució.
1: Ah, sí, això es nota, és a dir, que se demanen on van.
2: Els vedells s'estan, em sembla,
1: Sí.
2: Els joves amb els joves.
1: Sí.
2: I les mares amb les mares.
1: Ah, també, també.
2: Sí, també, és això, la vida del ramat.
1: Sí, sí, sí.
2: Se posen a part, se'n van a fer una girada, i d'un cop la mare se regira i veu pas casa el vedell.
1: I quan més us...
2: I potser ten ganes de donar a mama i no és aquí, i llavors... Rebombori a la muntanya.
1: Quants mesos tenen actualment?
2: Ara tenen 6 mesos de mitjana. S'han nascut al mes de gener i són una mica grossos. És per això que se'n van a fer la llorbida, se'n van a envistar una mica més enllà del ramat.
1: I l'alimentació és en aquesta edat és una alimentació mixta?
2: Mengen com les mares, mengen herba i encara ells tenen dret a un parell de mamades cada dia, se'n van a veure la mare si ja els dona la llet encara. I el que fan encara tot aquell mes de... tot aquest estiu, gairebé.
1: I a partir de quants mesos deixen de mamar?
2: Quan la mare els surt.

0: expliques tu sempre, hi ha caràcters molt diferents d'una vaca a una
1: sí,
0: altra.
1: No s'assemblen,
0: és molt freqüent.
1: No s'assemblen totes, però nosaltres que mirem de tenir vaques que tinguessin bones qualitats maternals i llavors que facin llet, i quan fan llet són contentes de criar bonics vedells. I llavors és aquí que quan cal sortir, quan cal separar, la vaca encara fa llet, i durant 3 o 4 dies, quan encara les seves hormones fan la llet i que no surt, ten de bramar i ten de cercar el seu vedell que ha partit.
0: Perquè és quan fa mesos que heu baixat que comenceu a separar o a sacrificar
1: no,
0: els vedells, no?
1: Els vedells els sortirem d'ara endavant, d'aquí una mesada, fi d'agost, començarem a sortir els primers de les mares i no sé encara com ho farem, però sempre és inici de fi d'agost, inici de setembre que comencem a els de treure de les mares.
0: És bastant cruel, no? Això que la vostra feina...
1: És una mica... Sentimentalment és una mica complicada.
0: Sí, sí, sí.
1: Però en pres, mira...
0: Tanmateix en teniu de sentiment.
1: Sí,
0: vosaltres,
1: tant.
0: Vosaltres,
1: nosaltres també els hem seguit de sempre, les mares i els vedells els hem vist a néixer.
0: Sí.
1: És el que cal dir. Però sí que és una mica complicat, però sempre cal veure, no cal mirar endarrere, cal mirar sempre endavant amb les naixences que tindrem a l'hivern que ve i les vedelles que guardarem per fer vaques, i cal mirar el positiu, no cal mirar sempre...
2: Sí, això és ben bé una pregunta del segle XXI dels temps que vivim ara. Me fa pensar una conversa.
0: D'un vilatà també, no?
2: Però sí, no, globalment, em sembla que el conjunt de la societat s'ha allunyat de la natura i de l'agricultura en general. Me fa pensar una conversa que vaig tenir amb la meva dona aquesta setmana a propòsit de les meves padrines. I, explicava la relació que tenia amb una de les meves padrines. I dic, veus, quan vaig començar de ser grandet, me deia, però ja no té, ajuda-me, vés a m'escorxar un llepin. I la meva dona va obrir uns ulls, què? A escorxar un llepin? Què vols dir? Sí, jo als 11 o 12 anys anava a la llepinera a agafar un llepin i bam, i el matava.
1: I feia menjar.
2: L'obria, el buidava i... I bé, quan ve un ramader com David fa vedells pels menjar.
1: La finalitat, sí.
2: La finalitat és aquesta.
0: Evidentment.
2: Evidentment,
0: sí, sí.
2: I fa, efectivament, és pas el millor moment, ni suposo ni per ell ni per la mare, però vaja, és... hi ha pas res que vegans...
0: Sí, sí, sí.
1: Mengen camp. Sí, sí. Bé, és una temporada una mica més difícil, però és un dia o dos. L'anegament en ple passa. Tu t'ho dic, és que mirem endavant.
0: Bé, bona gent, moltes gràcies per aquest... Moltes gràcies per aquest punt agrícola del mes de juliol 2026. En portem molts, ara, de punts agrícoles. Francament, moltes gràcies per la vostra fidelitat i fins al mes d'agost.
1: Sempre.
0: Sí? Ningú se'n va de vacances?
2: No,
1: serem aquí.
2: Serem per aquí, oi? I farem, sé pas si n'hem fet 100 o 1.000 o...
0: Sé pas, ja pas, hem pas calculat, doncs, bé.
1: Sempre sabem, tenim coses a dir.
0: Ho sabem pas.
2: Caldrà celebrar l'emissió.
0: Ens inventarem una xifra.
1: D'acord.
0: Ens inventarem un número, una cosa així. O bé sabeu des de quants anys en feu. Ah, bé. Us deixo reflexionar fins al mes d'agost. Sí. Podem celebrar els 10 anys, els 15 anys, no sé què.
1: Farem festa.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Moltes gràcies. Adéu. És el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del conflicte.

0: En amb Philip Durandeu i David Muntanya.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Colin, tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè mengem gelats i anem a la platja.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
2: Ràdio Arrels.

fundàries, les verdes fundàries, quan la nostra son s'obre la frescor, ella ens posa el rostre

0: ràdio
1: no,
0: no sé.
1: Me cago en l'ou, no sé què fer-lo.
0: Fan una progressió, no una progressió.
1: No sé.
0: Agafen els olis de, que has fet en els últims les 4 o 5 anys i llavors ho dividixen. El que no sé si donen subvenció per a la Marieta aquesta. Escolta, que té ell. Això no sé si no subvencionen,
1: no,
0: me penso.
1: No, però l'has de ficar en panís.
2: Escolta, que de una cosa, que de subversió, de subversió només n'hi donen al teatre.
0: Escolta, en este paio d'allí de l'esquerra, senyor Marc, li pot tallar el micròfon, home.
2: Les subversions són al teatre.
3: Un moment, escoltem,
2: música,
3: escoltem. No, escoltem,
4: va, vinga. Escoltem,
3: tempo.

personne.

0: Ràdio Arenys, a Banyuls dels Aspres, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: A passar 95.

0: bé, si la fas bé.
1: Mal de cap, el fet ja em fos lligat. Aigua del bululú, aigua del bululú, aigua del bululú, aigua del...

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

N'era pas bonic el meu país? Bufades glaçades i estius estufants. Flaire de poma a casa dels avis. La sopa xarrupada, el fricot cremant. Menys i calla, sempre ens deia l'àvia. Has oït que això se menja sense fam? Quillats en un corn de la remorca, a la copé els abricots collits. Espartinàs amb una rusta, can bejú i pasta de fruit. Que ens deixava tots mostosos, fins que anàvem

fer-se escapçar els cabells. Després a l'esquilada, a la dutxa, camisa blanca i short neck. El mocador al fons de la potxa i la tarda al cinema. Samusar, espiar les nines, fent els fiers.

és bonic, el meu país? Olor de tractor calent, de terra regirana. Temporals que amenaçaven i s'acuitar cap al

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Clarà i Villerac, 95.5.
2: Vola la vesprada, vaig oblidar la trucada. Així veien amb tu ses zones arribar. Contra les roques s'estavellen i desapareixen, deixant històries. Aplega la nit, mig món és un crit, però al cap del port hi ha concert. Per sobre el dic sona la cançó i l'acordió en aquesta ocasió.

en eixin embarcacions, platja sortida de barracons, llums senceses, festes caníbals, són les afores de la gran ciutat, gent que escapa

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

Via, via, a poc sortim d'aquí. Poca cosa em lliga aquestes terres, fins i tot aquestes flors tan blaves. Via, via, res em lliga aquests temps grisos, plens de músics i d'homes tan semblants entre

via, a poc vine amb mi. Entra aquest amor a cegues, no et perdis per res del món. Ai, via, via, que poca cosa et perdràs al món.

0: via, via, a poc vine amb mi. Entra que te mures cegues, si és que ja estàs farta d'homens.
1: Via, via, entra i fes-te un bany calent. Hi ha una tovallola blava, fora plou i és un món fred.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

Aquesta és la història d'un eriçó que vivia a la muntanya. Es deia Bru, l'eriçó Bru. I aquesta és la seva història.

sortia cada matí de casa seva, alegre i de bon humor, a buscar menjar. Sempre trobava alguna cosa, glans, herbes, flors, insectes... Sovint tornava a casa ben content i satisfet del seu dia. Però un bon dia, mentre remenava les fulles del bosc buscant glans, va sentir un soroll darrere uns matolls. Espantat i sense entendre el que estava passant al seu voltant, es va encongir i encongir fins que es va fer una bola de punxes, és clar. D'aquesta manera ningú li podia fer mal. Però qui seria allò que s'amagava darrere dels matolls? La curiositat el va fer desplegar-se i acostar-se lentament. Quina sorpresa! Un altre eriçó! Quina il·lusió, pensava en Bru. Ja tinc un amic. Li va agafar moltes ganes d'abraçar-lo, però... com s'abracen dos eriçons? Si es punxerien per tot arreu!

0: però es va quedar trist. Havia trobat algú a qui no podia abraçar. El va deixar marxar i es va quedar sol. I encongint-se, es va convertir de nou en una bola de punxes. Oh, estava trist. Aviat va entendre que havia de continuar. No podia oblidar-se d'ell mateix. Havia de continuar buscant menjar. A poc a poc va anar recuperant la seva alegria i va anar recollint aglans i altres fruits que li agradaven molt. S'estirà una estona a jeure entre les arrels d'un arbre que sobresortien de la terra i s'adormí. Quan va obrir els ulls, tenia algú que l'observava. Era un mussol. I es deia Pot. Pot. En un primer moment, es va quedar espantat una mica. Però no va voler fer-se una bola de nou, perquè... se'l va mirar i... quins ulls més bonics que tenia! I quina cara més tendra! De sobte, se'n va adonar. En Pot sí que el podia abraçar. En Bruce va posar molt content, molt i molt content. A partir d'aquell moment, en Bru acaricia les plomes d'en Pot i en Pot passeja les ales entre les punxes d'en Bru. I han continuat el camí junts. Mentre en Pot dorm, en Bru aprofita per buscar menjar. I quan en Bru dorm, en Pot l'abraça i el protegeix de la foscor de la nit.
1: Bé, aquesta és la història d'en Bru, d'en Bru i d'en Pot. Els dos viuen a la muntanya i quan es troben canten aquesta cançó.
0: Bé, aquest destribet, no?

llegir novel·les rosa. En el teu destí d'esposa, en l'amor que mai se'n va, i vingué el teu príncep blau, et va endur al seu palau, una fantàstica caseta, ruta de pià. La grisó molt aviat va ofegar el conte de fades, l'esperança així acabades, la podreix la realitat. Decebuda vas anant fent trampejar l'avorriment, però el pitjor encara no havia arribat. Amb l'ajuda d'un precari trist treball, i del conyac, i del seu cervell primari, el teu príncep embriac t'oferí com a primícia, a partir d'un cert moment, una mena de carícia, potser massa contundent. Les veïnes van sentir tirallongues de mentides que explicaven les ferides sense denunciar el butxí. Si tens un ull de vellut és només perquè has caigut. No s'ho creu ningú, però no hi ha res a dir. Vas anar a veure la mare per tenir algú amb qui parlar, i només veure't la cara va agafar-te de la mà. Per salvar el teu matrimoni et va dir: sigues pacient, val més viure amb un dimoni que un fracàs davant la gent. Reps quan torna del carrer, si els cigrons no són prou tendres, si la puta del divendres no li ha mamat prou bé. Reps si coses diu un sol mot, reps per res i reps per tot, i de nit et poses

no has tingut gaire feina per ser la reina dels blaus. Et fa por deixar el teu pis, et fa por creuar la porta. Creus que mai seràs prou forta per mirar de ser feliç. El món de debò no és lluny, l'intueixes però s'esmuny. De l'infern estan

potser són lliures ara, però ficades al taüt. En el món hi ha moltes naus amb les veles desinflades, malmenudes i amarrades.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels. Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.